vaja el negoci de ser un arbre. No poder canviar res al meu destí. Cada any fer les fulles més amples. Els a perdre poc temps després i un bon matí. Torna a posar noves branques fins al cim i al més fràgil. Petals petits perduts dins l'aire, petita fulla redumil. Vaja un negoci de ser un art. Tota una vida dret dempeus, molt vertical. Al matí esperar la tarda, estiu amb sol, l'hivern amb neu, un xic banal. Ai, quin ofici que és el nostre!

0: Ràdio Arrels.
1: Sant Llorenç de Cerdans, 88.2.
2: El teu son amb ella

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Sabes, al Rosselló tenim molt bona rumba.
3: Que la rumba i el ball pla són bastant diferents.
2: No fotis pas, home.
4: Me, què és un ball pla?
2: Espia-te a l'Uei. Saps pas que és un ball pla, per ell un modern de la vida.
4: I tu sembles de poble, com aquell que

0: Radio Arrels, són les 6. Escolteu Radio Arrels.
1: Radio Arrels.
2: Bon dia, tenim a sobre el xoc de dues masses d'aigua, una seca al sud, una húmeda al nord-est, que provoquen pluges, especialment cap a l'Albert i al Vallespí, on ha plogut força aquesta nit i plou encara, però s'està calmant a causa, o gràcies, a la tramuntana que pren força al llarg de les hores fins a arribar a 90 km hora a la costa. Ahir i avui és el retorn d'uns flocs de neu a Cerdanya, Capcí i el Canigó, això perquè el flux de nord-est és molt fred i tenim màximes molt baixes per la temporada. 5 a la Llaguna, 9 a Oceja, a Fontpedrosa i Mosset, 14 a Caià, 15 a Nefià, 16 a Pontellà, Parres Tortes i Estagell, 15 a Banyuls de la Marenda i la Roca de l'Albera, a la Roca el sol hi toca, però caldrà esperar demà, i 10 a Montferrer. Segons el santoral francès, és Saint-Denise, i pel català és Sant-Isidre. Sant-Isidre, llaurador, s'emporta la pluja i porta el sol. El 15 de maig de 1831 neix a Prats de Molló Carles Bosch de la Trinxeria, escriptor català de la Renaixença, i el 15 de maig de 1994 s'inaugura el memorial Passatges a Walter Benjamin a Portbou.
3: Radio Arrels, a Nefiac, 95.
4: L'estiu 100% en català.
5: A Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Tot tornarà al començament, just abans de ser present.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: En un episodi precedent hem esmentat quelques jocs en línia. Hem parlat del paraulògic, del motli, del catamots... Me quedava pendent la qüestió dels jocs físics, aquells amb els quals juguem en família, amb amics, jocs que compartim. I entre aquells, quin nos fan jugar amb la llengua? Mit aquí quelques idees. Un joc senzill, en una capsa petita, per jugar a quatre, és Codi Secret, una bona manera de cultivar els sinònims, de trobar relacions entre els mots i, sobretot, de xerrar en català. Els que volrien jugar al Scrabble català, sapigueu que l'empresa Mattel, després de molts anys refusant d'editar noves capses en català, s'ha decidit fa poc de tornar a posar a la venda la celebre capsa verda, ara amb teules de fusta. Però existeix una variant catalana que pot substituir l'original, és el Catamots, que trobeu també en línia. A un nivell, diguem, superior en competències de llengua, i si vos agraden les endevinalles, heu de jugar al Enigmarius, un joc múltiple basat en les paraules, ideat per Marius Serra, l'expert dels jocs de mots i altres endevinalles. Trobareu més suggestions al canal YouTube, si teclegeu @ludopia_cat.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Ràdio Arrels, a Vilanova de Raó, 95.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels. Són les 7. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
7: Bon dia, és divendres 15 de maig i escolteu Ràdio Arrels. Destaquem aquesta hora que els treballadors de la clínica privada Sant Pere han tornat a la feina després de 3 setmanes de vaga. La negociació es va desencallar dimecres al vespre amb la intervenció del prefecte, que va exigir a l'empresa que es mogués. Els treballadors han aconseguit una prima immediata de 700 euros, una prima anual de 400 i diversos compromisos en altres reclamacions. Canviem de tema perquè Canigó Grand Site alerta que encara no s'han pogut reobrir tots els camins que van quedar malmesos pels temporals de l'hivern passat. A més, demanen extremar la vigilància als visitants, especialment durant aquests dies de pont en els quals s'hi espera més gent. Segons una primera diagnosi, es calcula que estaran oberts tots els camins principals cap a finals d'aquest mes, mentre que els secundaris hauran d'esperar fins a finals de juny. Des de Canigó Grand Site alerten que alguns camins del costat del Vallespí podrien estar tancats fins a finals d'estiu. I el Ministeri de l'Ensenyament Superior ha exigit a la Universitat de Perpinyà que redueixi les seves despeses un 3% a risc de ser intervinguda. Aquestes retallades afectaran la propera reentrada universitària i els sindicats temen que comportin una reducció del personal. En notícies internacionals, el líder nacionalista Rim Ap Yorworth ha estat elegit aquesta setmana com a primer ministre de Gal·les. És la primera vegada que un partit que no sigui el laborista guanya unes eleccions en aquest país de les Illes Britàniques. Aquest triomf va arribar el mateix dia que l'independentisme tornava a guanyar a Escòcia i que l'extrema dreta de Reform guanyava molta força tant a les municipals angleses com als parlaments escocès i galès. Elisabet Vives és investigadora doctoral en Ciències Polítiques a la Universitat d'Edimburg.
8: Ara mateix l'anàlisi més potser prudent, però que s'adequa més a la realitat del que està passant, és que hi està havent un terratrèmol de dimensions descomunals en el sistema polític britànic en general. I el que estem veient és com tant el Partit Laborista com el Partit Conservador estan esdevenint partits de segon, tercera, fins i tot quarta fila. I això ja és un canvi brutal. Tant la victòria de Plaid Cymru com el sorgiment de Reform s'han d'entendre amb això.
7: Un apunt ara d'agenda cultural perquè demà es presenta el llibre Les nenes d'Elna, una família i un tabú a la Llibreria Catalana de Perpinyà. Serà a les 11 amb l'autor i l'editora i s'oferirà un tast de vi de l'Empordà. I en esports, avui els Dracs juguen a les 9 del vespre contra el Wakefield Trinity. Els dos equips estan a mitja taula de la classificació. En rugby a 15, l'USAP juga demà a Bordeus en un partit intranscendent. I ara us deixem amb la previsió del temps.
9: Bon dia, tenim a sobre el xoc de dues masses d'aigua, una seca al sud, una húmeda al nord-est, que provoquen pluges, especialment cap a l'Albert i al Vallespí, on ha plogut força aquesta nit i plou encara, però s'està calmant a causa, o gràcies, a la tramuntana que pren força al llarg de les hores fins a arribar a 90 km hora a la costa. Ahir i avui és el retorn d'uns flocs de neu a Cerdanya, Capcí i el Canigó, això perquè el flux de nord-est és molt fred i tenim màximes molt baixes per la temporada. 5 a la Llaguna, 9 a Oceja, a Fontpedrosa i Mosset, 14 a Caià, 15 a Nefià, 16 a Pontellà, Parres Tortes i Estagell, 15 a Banyuls de la Marenda i la Roca de l'Albera, a la Roca el sol hi toca, però caldrà esperar demà, i 10 a Montferrer. Segons el santoral francès és Saint-Denis i pel català és Sant Isidre. Sant Isidre llaurador s'emporta la pluja i porta el sol. El 15 de maig de 1831 neix a Prats de Molló Carle Bosch de la Trinxeria, escriptor català de la Renaixença, i el 15 de maig de 1994 s'inaugura el memorial Passatges a Walter Benjamin a Portbou.
5: Radio Arrels, a Ceret, 88.2.
6: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
5: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
6: Política a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
7: Escòcia i Gales han estat notícia en aquests darrers dies perquè hi ha hagut eleccions en aquests països i forces independentistes han sortit guanyadores d'aquestes eleccions, que eren el mateix dia i a més coincidien també amb unes eleccions municipals a Anglaterra. Per provar d'entendre una mica com està la situació actual a les Illes Britàniques just després d'aquestes eleccions, tenim amb nosaltres la investigadora doctoral en Ciències Polítiques de la Universitat d'Edimburg, l'Elisabet Vives. Bon dia.
10: Hola, bon dia.
7: Que et vam tenir ja fa uns mesos doncs, perquè ens expliquessis que venia aquest any electoral, sobretot enfocat en Escòcia, i t'hem volgut trucar també perquè doncs, ens expliquis una mica com ha anat, no? Perquè aquestes eleccions a Escòcia, l'SNP ha guanyat com a primera força indiscutible, però no té majoria absoluta i a més ha perdut alguns escons. Això com... Quina valoració se'n fa des d'Escòcia?
10: Sí, exacte. És com has explicat, l'SNP ha guanyat amb 58 diputats, amb molta distància de Reform i Labour, que han quedat empatats en segona posició amb 17 escons cadascun. Però, com deies, l'SNP ha perdut una mica de pistonada respecte a les últimes eleccions. Han perdut aproximadament un 10% dels vots i 6 diputats. La interpretació que es fa aquí és, d'una banda, que l'SNP és la cinquena elecció que guanya consecutiva, cosa que en el món de les democràcies liberals occidentals és bastant excepcional. Llavors, això és una de les coses que, sobretot, l'SNP s'està encarregant molt de repetir, no? Que malgrat portar tant de temps al poder i amb el desgast que això comporta, la gent segueix votant-los. Però després, l'altre gran fenomen d'aquestes eleccions ha estat com la força amb què ha irromput Reform al Parlament escocès, no? Que per primera vegada en unes eleccions han tret diputats, i això també és notícia. La tercera narrativa o el tercer fil narratiu que podríem tocar també és com que el Partit Verd escocès, que és un partit completament diferent als verds d'Anglaterra, també han tingut uns molt bons resultats, i això fa que sumats l'SNP i els verds sumin més diputats que la legislatura passada. Cal dir que els verds aquí a Escòcia són netament independentistes, o sigui que la majoria independentista s'ha ampliat una mica al Parlament escocès, i això també és notícia.
7: Clar, és a dir, que es podria dir que l'SNP ha perdut una mica de força dins del seu bàndol, diguem que realment són bastant homogenis, però que han perdut una mica de pistonada dintre del camp independentista.
10: Sí, a veure, la distància entre els dos partits independentistes segueix sent enorme, però és veritat que veiem una mica de transvasament de vot de l'SNP als verds, i això, de fet, és un dels primers cops que passa. I bueno, sobretot, per exemple, a Edimburg, un dels diputats que era ministre del govern escocès ha perdut contra una diputada verda, i això ha creat una mica de rebombori, perquè és bastant inaudit.
7: El Sweeney va prometre un segon referèndum si guanyaven. Primer de tot, això com s'interpreta que ha influït? Ha donat vots a l'SNP, o pot ser un dels motius pels quals hagi perdut alguns escons?
10: Bueno, això era una estratègia que electoral, jo crec, de John Sweeney, que m'ho crec, si hagués tret majoria absoluta segurament hauria seguit el que va dir, però clarament també era un reclam per animar la gent a votar l'SNP, no? I l'estratègia no els hi ha sortit bé, perquè no només no han tingut majoria absoluta, sinó que, com deien, han perdut una mica de vots i d'escons. Clar, amb el John Sweeney, l'argument que feia és que en el seu moment, en el 2011, quan Alex Salmond va treure majoria absoluta, ha estat l'única vegada que el Parlament britànic ha donat la possibilitat de fer un referèndum sobre la independència. Llavors, ell, la seva lògica era: hem de repetir aquest resultat perquè, si no, no tenim legitimitat per demanar un segon referèndum. Però, clar, els verds, des del principi, des que va dir això, van dir: i per què no ho venem com que, si hi ha majoria absoluta independentista al Parlament escocès, això ja ens dona legitimitat per reclamar un segon referèndum, no? Però l'SNP, jo crec que perquè justament ho estaven fent servir com a una estratègia electoral, no ha acceptat mai aquesta lògica. Però vaja, el dia de les eleccions i aquests últims dies, quan li han preguntat al John Sweeney: amb aquesta majoria independentista entre els verds i l'SNP, reclamaràs un segon referèndum? Ha estat molt ambigu i no ha respost clarament en cap moment encara. Ja veurem què passa.
7: Però, si més no, molt, molt convençut no sembla de moment, no?
10: No, clar, perquè era el seu punt central de la campanya. I clar, el mateix dia, suposo que fer-te enrere amb això, doncs suposo que se't veu massa llautó. Ja veurem. Hem d'esperar unes setmanes a veure també si els verds i l'SNP formen govern, o l'SNP decideix governar en minoria. Totes aquestes coses s'aniran veient en els propers dies, i crec que marcaran bastant qüestions com això, com la demanda d'un segon referèndum.
7: Doncs per això haurem d'esperar una mica. El mateix dia que hi havia les eleccions a Escòcia, també hi havia eleccions a Gales, i sí, en aquest cas han estat molt notícia, perquè per primera vegada un partit independentista o nacionalista, diguem, ha guanyat doncs les eleccions al País de Gales.
10: Sí, exacte. I no només això, sinó que per primera vegada a la història el Partit Laborista ha perdut unes eleccions a Gales. O sigui que des del 1922, que és quan va començar a haver-hi eleccions amb sufragi universal a Gales. O sigui que sí, és una notícia molt important, històrica, i també hem de dir que la davallada del Partit Laborista a Gales no només ha alimentat a Plaid Cymru, que és el partit nacionalista galès, sinó que també Reform ha pujat d'una manera brutal. Ha passat d'un aproximadament un 1% dels vots, que és el que van treure l'any 2021, que el partit no existia pràcticament, i han tret gairebé un 30% dels vots aquesta setmana, o sigui que també hem fet un creixement espectacular.
7: Ara, jo quan introduïa el tema adoptat, tu també com ho has dit, com hem de classificar el Plaid Quim Roos? És a dir, són nacionalistes, però quin projecte tenen pel País de Gal·les? Realment plantegen algun tipus d'independència o volen més autonomia? Què defensen una mica?
10: Sí, o sigui, són un partit nacionalista que defensa que Gal·les té dret a l'autodeterminació, el que passa que jo diria que per estratègia en aquests moments ells el tema de la independència no el posen al centre del debat, o sigui, el reclam d'un referèndum no està al centre del seu programa electoral, sinó que de moment són una mica més conservadors en aquest sentit i jo crec que volen demostrar que els nacionalistes poden governar Gal·les millor que partits d'obediència britànica o anglesa i així, diguem, eixamplar la base per fer servir un concepte que segurament els oients coneixeran, eixamplar la base per donar pel suport a la independència. Perquè realment, o sigui, si sumes els vots a favor de la independència de Gal·les en aquests moments i els vots de partits unionistes, els unionistes segueixen tenint majoria. Llavors, diversos dirigents i exdirigents de Plaid han sortit dient això, que ara s'han de centrar a governar bé, a demostrar que una visió nacionalista i nacionalment autocentrada per Gal·les és més positiva per la gent de Gal·les i així augmentar el suport a la independència.
7: Clar, és que des dels Països Catalans i suposo que des d'altres llocs potser s'ha fet una mica una interpretació des de lluny, però clar, s'ha vist, Irlanda del Nord governa un partit que està a favor de la reunificació d'Irlanda. Escòcia, l'SNP, i ara Gal·les, un partit també nacionalista. Clar, depèn de quins opinadors, semblava ja que el Regne Unit hagi d'implosionar en la propera legislatura. Pel que m'estava responent ara, potser no estem en aquesta fase, no?
10: O sigui, jo no posaria la data tant cap aquí, però no descarto que en els propers 15-20 anys això pugui passar. O sigui, crec que ara mateix l'anàlisi més potser prudent, però que s'adequa més a la realitat del que està passant és que hi està havent un terratrèmol de dimensions descomunals en el sistema polític britànic en general. I el que estem veient és com tant el Partit Laborista com el Partit Conservador estan esdevenint partits de segon, tercera, fins i tot quarta fila. I això ja és un canvi brutal respecte al que aquest país ha estat acostumat, que són dècades i dècades i gairebé segles de bipartidisme, no? O sigui, això per si sol, per mi, ja em sembla molt destacable. Llavors, crec que, per exemple, la victòria de... L'SNP és una història a part, perquè, com ja he dit, fa molts anys que governen, però tant la victòria de Plaid Quim Roos com el sorgiment de Reform s'han d'entendre amb això, com que està... que ja està havent una erosió molt forta i molt ràpida dels partits que fins ara havien estat els partits de govern, que són el Partit Laborista i el Partit Conservador. Si després això es tradueix en referèndums d'independència, que és el primer pas, i després guanyar aquests referèndums d'independència per part de les forces independentistes, crec que ja es veurà, però no em sorprendria gens que sí que veiéssim un referèndum a Gal·les en els propers 10 o 15 anys, un segon referèndum a Escòcia... I Irlanda el tema ja és una mica més delicat, però tampoc ho descartaria.
7: Ara parlaves de Reform, que evidentment també probablement és un dels grans vencedors d'aquella nit electoral, també pels resultats a Anglaterra de les eleccions municipals, on van fer un paper molt, molt destacat. Sí. Reform, entenc que l'hem de classificar com dins d'aquesta... nova ultradreta, diguem, que està guanyant una mica tot arreu. És així, no?
10: Sí, o sigui, amb les peculiaritats, no, del Regne Unit, que és que té un líder que ja fa molts anys que està... Vaja, un líder carismàtic que fa molts anys que surt als mitjans, que va ser molt actiu durant la campanya del Brexit, o sigui, ja fa més d'una dècada que Nigel Farage surt diàriament a les notícies i és un partit, o vaja, a través d'ell, de la seva persona, que s'ha anat transformant en funció dels temps, no? I un cop ja van aconseguir el Brexit, doncs ara s'han centrat això, bueno, són un partit molt anti-immigració, hi ha elements de extrema dreta racista, blanca supremacista, un nacionalisme molt etnicista anglès, que això fa que també explica que jo crec que també que l'SNP aguanti molt bé Escòcia perquè es presenta com l'antítesi de Reform i que Plaid Cymru pugui també sortir com a antítesi de Reform a Gales perquè hi ha aquest l'eix nacional que el separa. Sí, o sigui, jo crec que té moltes coses en comú amb altres partits de la dreta populista o extrema dreta europea amb peculiaritats britàniques.
7: Clar, ara deies a Escòcia i a Gales que hi ha aquesta qüestió nacional. Reform ha agafat aleshores com la part, diguem, el vot, podríem dir, unionista o nacionalment anglès en aquestes altres nacions?
10: Sí, o sigui, pel que fa a Escòcia és bastant clar que això ha estat així, perquè si mirem la davallada que han fet els conservadors, que ha estat un dels partits que ha patit la pitjor davallada, i el que ha guanyat el Reform és bastant simètric, o sigui, sembla que hi ha hagut molt de transvasament de vot de conservadors a Reform. El que passa que és interessant perquè en el debat de candidats que hi va haver abans de les eleccions escoceses, el candidat conservador es va presentar molt com el candidat unionista i, de fet, va burxar bastant en el candidat de Reform, dient-li, però vosaltres sou unionistes o què sou? I a mi em va sobtar perquè Reform tampoc va fer una gran apologia de l'unionisme, no? Suposo que saben que poden tenir potència els votants que amb el tema nacional potser se senten escocesos, però vaja, clarament hi ha hagut aquest transvasament de conservadors a Reform a Escòcia. A Gales la qüestió jo crec que és més complicada perquè crec que Reform també ha recollit bastants vots del Partit Laborista i respon més a aquest desencantament de la classe obrera en zones postindustrials molt castigades des de fa dècades ja per la globalització i també recullen aquest descontentament. A part de que, evidentment, suposo que si no et sents galès o no tens una identitat galesa molt forta, t'és igual una mica votar Reform, conservador o laborista, si en l'eix esquerra-dreta o en l'eix cultural és el que t'interessa.
7: Doncs aquestes claus per entendre una mica la situació actual al Regne Unit després d'aquestes eleccions que han tornat a donar l'SNP com a avançador a Escòcia a potser una mica menys vencedor del que es podia esperar, però que al final l'independentisme guanya, comptant els verds també, i els nacionalistes també guanyant a Gales, en aquest cas per primera vegada. Ho hem estat comentant amb la investigadora doctoral de Ciències Polítiques de la Universitat d'Edimburg, l'Elisabet Vives. Moltes gràcies per atendre'ns.
10: Moltes gràcies, fins aviat.
5: Radio Arels, acaba l'any 95.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
11: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 15 de maig del 1981 neix Pau Baibé. A més de cantant, és un músic, bateria sobretot, compositor i productor. Es dedica a compondre bandes sonores per cinema, televisió i publicitats i a produir discs d'altra gent com Maria Coma o el grup Inspira. Va muntar el segell discogràfic Amniotic Records entre els anys 2009 i 2014. Estanislau Verdet era un alter ego musico-humorístic que era el vehicle a través del qual Pau Baibé presentava cançons iròniques i crítiques amb la societat a través de la vergonya i la paròdia. L'any 2010 va donar per tancat aquest període. Va ser quan va començar la seva carrera amb nom propi i amb una bona acollida de la crítica i del públic. El 2014, Pau Baibé ho va deixar tot, va tancar el segell, va deixar la feina i la ciutat de Barcelona per marxar a Banyoles a escriure un nou disc, Pels dies bons. Aquest disc va ser autoeditat. L'any 2017 va tornar a la capital catalana per seguir la seva carrera en autoproducció.
12: Escoltem el tema Avui, l'únic que vull.

0: Fins aquí, avui, l'únic que avui de Pau Baibé.
1: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. Llorenç Planes, fundador d'Unitat Catalana, ha estat molt sovint convidat per aquesta ràdio a expressar la seva opinió sobre l'actualitat. El febrer del 91, en aquell moment Pol Alduí era al batlle de Perpinyà, ho seria fins al juny del 93, quan el va succeir el seu fill, Joan Pau Alduí, Llorenç Planes comentava la política de privatitzacions que duia a terme l'Ajuntament de Perpinyà.
4: Bon dia. Segur que en la seva passada reunió el Consell Municipal de Perpinyà ha descobert la solució que permetrà aviat resoldre tots els problemes de la vila. Primer problema que tenien, les cantines escolars, un servei municipal que prepara 3.500 menjars cada dia. Les cantines escolars, doncs, no satisfan el batlle ni la majoria dels consellers. Diuen que les regles d'higiene no serien respectades i que el servei presentaria un dèficit financer més important. Solució? Reestructuració, gestió més estricta, noves inversions, direu? No, solució? Privatització. I que se'n cuidi la societat, acord, que diuen que és la que ho farà millor. Un altre problema, l'aparcament. Aquests parcmetres on poseu les peces de moneda i que costen un verbal si vos voleu entossudir a deixar les peces a la butxaca, doncs aquests parcmetres que jo mai n'he vist cap en pana, diu que són en plena obsolescència, vells, passats de moda, i que ha de costar un dineral la seva modernització. Això, al contrari de les cantines, sembla ésser d'una renda segura. Què es podria fer? Comprar permetres nous i, si cal, fer un empréstec que amb la renda que portaran és fàcil tornar els diners. No hi ha una solució millor, diuen, que això. La privatització. Una altra societat, la Sareb, diuen que ho farà molt bé i que la vila de Perpinyà, que fins ara hi perdia 500.000 francs per any, en guanyarà ara gairebé 200.000. Ara digueu-me, com s'ho farà la Sareb per guanyar 700.000 francs de més que el que guanyava la vila de Perpinyà i encara quedar amb un benefici que ningú no diu, ell, de quan serà. De moment, dilluns passat, només van solucionar aquests dos problemes. Ara n'hi ha molt d'altres que a poc se podran solucionar per aquesta via de la privatització. Per exemple, una cosa que demana molt treball i no porta cap sou, l'estat civil. Que ho donguin, doncs, a una companyia privada i ja veureu que quan anireu a cercar un extracte de naixement el podreu triar en negre i blanc per 20 francs, en color per 50 i, si cal, amb la fotografia de Miss Perpinyà per 500 francs o 1.000 francs. I, finalment, per acabar, per què no privatitzar tota la vila? Fer de Perpinyà una espècie d'oixang on cadascú passaria amb el seu carriot i prendria aquí el menjar de la cantina, allà un extracte de naixement, un tiquet de permetre i després pagaria. Seria el PDG d'Oixang que ho dirigiria tot i no caldria més empleats municipals, ni consellers, ni mera, encara que el mera podria ser, evidentment, un accionista important de la societat. Tot això, dit per riure, però en sèrie, què en cal pensar? Que no és admissible la dimissió d'una municipalitat. Si es privatitza un servei i es transfereix a una societat que hi farà beneficis, només pot haver-hi dues explicacions. La primera és que es faci un obsequi a la societat i se li transfereix discretament un benefici que hauria d'haver anat a la ciutat. La segona raó, o la segona explicació, pot ser que l'equip municipal és incapaç d'assegurar la gestió d'aquest servei. Tant en un cas com en l'altre, tot això argumenta a favor del canvi d'aquest equip municipal.
3: Crònica d'opinió de Llorenç Planes al febrer del 91 sobre la política municipal perpinyanesa amb Pol Alduí com a batlle.
1: Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
5: Escolteu Radio Arrels.
6: Bon dia, tenim a sobre el xoc de dues masses d'aigua una seca al sud, una húmeda al nord-est que provoquen pluges, especialment cap a l'Albert i al Vallespí, on ha plogut força aquesta nit i plou encara, però s'està calmant a causa, o gràcies, a la tramuntana que pren força al llarg de les hores fins a arribar a 90 km hora a la costa. Ahir i avui és el retorn d'uns flocs de neu a Cerdanya, Capcí i el Canigó, això perquè el flux de nord-est és molt fred i tenim màximes molt baixes per la temporada. 5 a la Llaguna, 9 a Oceja, Fontpedrosa i Mosset, 14 a Caià, 15 a Nefiac, 16 a Pontellà, Parres Tortes i Estagell, 15 a Banyuls de la Marenda i la Roca de l'Albera, a la Roca el sol hi toca, però caldrà esperar demà, i 10 a Montferrer. Segons el santoral francès és Saint-Denise i pel català és Sant Isidre. Sant Isidre llaurador s'emporta la pluja i porta el sol. El 15 de maig de 1831 neix a Prats de Molló Carles Bosch de la Trinxeria, escriptor català de la Renaixença, i el 15 de maig de 1994 s'inaugura el memorial Passatges a Walter Benjamin a Portbou.
1: Radio Arrels, a Sureda, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bogué Guastaví.
3: Bon dia. Avui, per començar l'any, farem campana. Ho farem l'Ecole Buissonnière. I, bueno, més que un estudi, serà una lectura plaent. I parlarem d'un mot de cada dia, però en un context original, cambra, ja que el relacionarem amb un dels poemes més coneguts del Gabriel Ferrater, Cambra de la tardor. Cambra prové del llatí camera o càmera, que ell mateix ve del grec càmera, és a dir, la volta. Qualsevol objecte en forma de volta i en particular una habitació, però pot ser també un vaixell. Simbòlicament, la cambra, la càmera grega, és doncs un recer, un lloc que protegeix la intimitat. Curiosament, té el mateix origen que la càmera. Aquest aparell d'impressió, d'enregistrament, de reproducció i de transmissió d'imatges, com diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. És a dir, un objecte que memoritza, que grava en el temps un instant, una estona, un espai-temps o una persona. I aquí ens relacionem directament amb el poema del Gabriel Ferrater, Cambra de la tardor. De fet, és el poema 42 i últim de Danuques Pueris, un títol estrany, llatí. És el final del llibre, tot just després de Exeunt Personae, encara en llatí, que vol dir que les persones se'n va. Un llibre publicat el 1960 i, de fet, un dels tres últims volums

0: canció, Gabriel Ferrater, són les dones. L'epíleg de Danuques Pueris, que de fet ve de Catul, dona nous als infants, diu: entenc la poesia com la descripció, passant de moment en moment de la vida d'un home ordinari, com ho sóc jo. Clar, no era pas tan ordinari, però és interessant passar d'un moment a un moment. Aquest llibre, aparentment, no té forma. És un poema de plana sencera. No passem d'una pàgina a l'altra. Aparentment, no hi ha formalisme. Tot part d'una persiana, però d'una persona que no està tancada del tot i que deixa passar la llum. Mira, s'obren, ups, encavallament abrupte, 37 horitzons rectes i prims. I a partir d'aquest contrast entre l'ombra i la llum vindrà el retrat de l'amant, d'un moment amb ella. La llum s'està morint, de la mateixa manera que la tardor és la mort anunciada de l'any. La color de la llum passa de la mel a l'olor de poma. Aquestes sinestèsies, aquestes confusions de sentits, és un dels elements més típics de la poesia del Ferrater. Per exemple, deia, parlant de la posta de sol, roig pudent de guineu. I no oblidem que als afores d'abans, a Barcelona, hi havia dos barris com la Guineueta o el Guinardó, que justament remetien a aquesta realitat primera. Un diàleg s'instaura amb l'amant. Digues, te'n recordaràs d'aquesta tambra? Me l'estimo molt. I immediatament la relaciona amb sorolls, peus d'obrers, de paletes. Al final, tornem al principi, és a dir, la llum i l'ombra. El cos recorda, encara tens, la pell mig del sol, mig de la lluna. La lentitud del que està passant, que lentes les fulles roges de les veus, ens fa pensar en Le Pont Mirabeau d'Apollinaire. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Us deixaré amb la interpretació musicada d'un cugatenc, d'un veí de Sant Cugat on vivia el Gabriel Ferrater, Joan Artigas, que segons les seves pròpies paraules va voler seduir un poema que l'havia seduït. S'hi transparenta tota la sensualitat dels versos de Gabriel Ferrater. Que tingueu bon dia.
1: La persiana no del tot tancada.

0: son paletas.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
2: Radio Arrels, a Tresera, 95.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Bon dia, sóc Agnès de l'oficina de turisme Conflent Canigó. El Canigó Gran Cita us convida el 16 de maig a la trobada estrellada de la Serra, una vellada especial amb un sopar convivial i una nit d'astronomia amb apassionats del cel. Sortida des de Nyer, escarro Ossoanyes cap al Pla de la Serra. Inscripció obligatòria contactant el sindicat mixt Canigó Gran Cita.
0: Radio Arrels vos convida a enregistrar un anunci com aquest, gratuïtament. Escriviu a radio@radioarrels.cat o truqueu al 04 68 35 47 48.
3: El primer home de la terra se deia Adam, un català. Portava barretina roja, sempre el porró a prop de la mà. Lligava bones espardenyes amb la corda del bon Déu, tot cantant a un tes la bepa.

llavis són gust de mel. Surs del compàs d'una sardana, fins al dinar per empallar, i després d'una cargolada, al peu d'un arbre se van assentar. Confutia una calonassa, i que era lluny de

0: televisió. A nit passaran les imatges. Si podeu, gireu el botó. A nit passaran les imatges. Si podeu, gireu el botó.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
3: Albert Noguer.
4: El risc de la complexitat de la xarxa elèctrica francesa. Bon dia. El sistema elèctric, sovint percebut com una infraestructura lineal i estable, s'ha convertit en un espai de tensió constant dins la transició energètica. A l'estat francès, la xarxa elèctrica opera com un engranatge gegantí que connecta centrals de producció, estacions de transformació i milers de quilòmetres de línies d'alta tensió. Aquesta xarxa, construïda per distribuir una producció centralitzada i predictible, s'enfronta avui a una realitat més fragmentada i intermitent. Renovables descentralitzades, consum més volàtil i l'electrificació de sectors com el transport o la calefacció. Un article a la web de The Conversation explica que el repte és tècnic, però també polític i territorial. Les energies renovables, com l'eòlica i la solar, produeixen de manera irregular i sovint són allunyades dels nuclis de consum. Això exigeix una adaptació contínua de la xarxa per evitar sobrecàrregues o desajustos. En determinats territoris, l'accés de producció renovable en hores punta pot saturar la capacitat de transport de la xarxa, provocant el rebuig parcial de l'electricitat generada. Aquesta situació, que ja s'observa en diversos punts del territori francès, obliga els operadors a gestionar fluxos cada cop més complexos i a invertir en infraestructures més resilients. La resposta habitual ha estat el reforç de la xarxa, més línies i més transformadors. Però aquest model xoca amb resistències socials i ambientals, especialment en zones rurals i naturals, on diversos projectes d'alta tensió han trobat una oposició creixent de col·lectius locals. RTE, l'operador de la xarxa de transport d'electricitat, es troba al centre d'aquest equilibri inestable. A més, la lògica d'ampliació contínua de la xarxa és qüestionada per experts que proposen un replantejament del model energètic cap a una descentralització real on la producció i el consum s'apropin geogràficament. En paral·lel, la integració europea de les xarxes afegeix una capa més de complexitat. La xarxa elèctrica ja no és només una qüestió d'enginyeria, és un camp de disputa entre models energètics, entre temporalitats institucionals i urgències climàtiques, entre territori i tecnologia.
5: Radio Arrels, a tu i 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, és divendres 15 de maig i escolteu Ràdio Arrels. Destaquem a aquesta hora que els treballadors de la clínica privada Sant Pere han tornat a la feina després de 3 setmanes de vaga. La negociació es va desencallar dimecres al vespre amb la intervenció del prefecte, que va exigir a l'empresa que es mogués. Els treballadors han aconseguit una prima immediata de 700 euros, una prima anual de 400 i diversos compromisos en altres reclamacions. Canviem de tema perquè Canigó Grand Site alerta que encara no s'han pogut reobrir tots els camins que van quedar malmesos pels temporals de l'hivern passat. A més, demanen extremar la vigilància als visitants, especialment durant aquests dies de pont, en els quals s'hi espera més gent. Segons una primera diagnosi, es calcula que estaran oberts tots els camins principals cap a finals d'aquest mes, mentre que els secundaris hauran d'esperar fins a finals de juny. Des de Canigó Grand Site alerten que alguns camins del costat del Vallespí podrien estar tancats fins a finals d'estiu. I el Ministeri de l'Ensenyament Superior ha exigit a la Universitat de Perpinyà que redueixi les seves despeses un 3% a risc de ser intervinguda. Aquestes retallades afectaran la propera reentrada universitària i els sindicats temen que comportin una reducció del personal. En notícies internacionals, el líder nacionalista Rim Ap Yorworth ha estat elegit aquesta setmana com a primer ministre de Gal·les. És la primera vegada que un partit que no sigui el laborista guanya unes eleccions en aquest país de les Illes Britàniques. Aquest triomf va arribar el mateix dia que l'independentisme tornava a guanyar Escòcia i que l'extrema dreta de Reform guanyava molta força tant a les municipals angleses com als parlaments escocès i galès. Elisabet Vives és investigadora doctoral en Ciències Polítiques a la Universitat d'Edimburg.
4: Ara mateix l'anàlisi més potser prudent, però que s'adequa més a la realitat del que està passant és que hi està havent un terratrèmol de dimensions descomunals en el sistema polític britànic en general. I el que estem veient és com tant el Partit Laborista com el Partit Conservador estan esdevenint partits de segon, tercera, fins i tot quarta fila. I això ja és un canvi brutal. Tant la victòria de Plaid Cymru com el sorgiment de Reform s'han d'entendre amb això.
3: Una punada d'agenda cultural perquè demà es presenta el llibre Les nenes d'Elna, una família i un tabú a la Llibreria Catalana de Perpinyà. Serà a les 11 amb l'autor i l'editora i s'oferirà un tast de vi de l'Empordà. I en esports, avui els Dracs juguen a les 9 del vespre contra el Wakefield Trinity. Els dos equips estan a mitja taula de la classificació. En rugby a 15, l'USAP juga demà a Bordeus en un partit intranscendent. I ara us deixem amb la previsió del temps.
5: Bon dia, tenim a sobre el xoc de dues masses d'aigua, una seca al sud, una húmeda al nord-est, que provoquen pluges, especialment cap a l'Albert i al Vallespí, on ha plogut força aquesta nit i plou encara, però s'està calmant a causa, o gràcies, a la tramuntana que pren força al llarg de les hores fins a arribar a 90 km hora a la costa. Ahir i avui és el retorn d'uns flocs de neu a Cerdanya, Capcí i el Canigó, això perquè el flux de nord-est és molt fred i tenim màximes molt baixes per la temporada. 5 a la Llaguna, 9 a Oceix, Fontpedrosa i Mosset, 14 a Caià, 15 a Nefiac, 16 a Pontellà, Parres Tortes i Estagell, 15 a Banyuls de la Marenda i la Roca de l'Albera, a la Roca el sol hi toca, però caldrà esperar demà, i 10 a Montferrer. Segons el santoral francès és Sant Denise i pel català és Sant Isidre. Sant Isidre llaurador s'emporta la pluja i porta el sol. El 15 de maig de 1831 neix a Prats de Molló Carles Bosch de la Trinxeria, escriptor català de la Renaixença, i el 15 de maig de 1994 s'inaugura el memorial Passatges a Walter Benjamin a Portbou.
6: Ràdio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
2: El llibre de la setmana amb Joana Serra.
3: Cada setmana la Joana Serra de la Llibreria Catalana ens proposa un llibre diferent i avui parlem d'un moviment que va tenir molta força aquí a Catalunya Nord ara fa ja uns quants anys i que ara ha quedat tot recollit amb un llibre. Joana Serra, bon dia.
8: Bon dia.
3: I el moviment era per dir no a la molt alta tensió, no?
8: Exactament, no a la MAT, no a la, el col·lectiu no a la THC, també molt conegut en francès aquí a Catalunya Nord, que va ser un moviment que ara es va acabar fa uns 15 anys, doncs té bastanta història, però que va tenir un impacte molt important en la societat, no només a Perpinyà, sinó evidentment per tota la zona on passava, on era prevista aquesta línia, doncs de Baó fins... Ai, de Baó. Això és perquè sóc de Baó i que m'ha sortit el poble. Això és un lapsus de Baixàs fins a Bescanó. I, de fet, per mi són de les manifestacions, jo com a ciutadana, que més grans i més bèsties he vist a Catalunya, vull dir que realment és quelcom de molt popular. I què passa? Que aquesta entitat, el col·lectiu No a la THC, per estatuts van dir que quan aquest afer s'acabi l'associació doncs, es dissoldria. I han volgut, abans de dissoldre aquesta associació, fer un, deixar una traça i transmetre una mica aquesta lluita que va ser tan important pel territori. La qual cosa em sembla una cosa molt, molt interessant per explicar a les noves generacions què va passar, com van lluitar, de quina manera van aguantar, etc., i què van aconseguir, perquè també hi ha una mica de debat de saber si realment van guanyar o no, perquè la línia es va fer, sí que es va fer, però soterrada, amb a més amb unes condicions de flux continu, elèctricament parlant, vull dir, no era, això ja ho, els detalls més elèctrics però són importants perquè també va ser és la primera línia més llarga a nivell europeu que s'ha fet en aquestes condicions, etc. Explica també tota la recuperació política que hi va haver al final de dir gràcies a nosaltres quan de fet ja feia 15 anys que hi havia gent que estava allà lluitant. Doncs en aquest llibre, no a la THC, no a la MAT, que és un llibre en bilingüe i la qual cosa han tingut molta voluntat de fer-ho en bilingüe, l'ha fet un jove periodista que es diu Lluís Dagues i ho han anat a demanar justament en algú que en aquell moment era molt jovenet per agafar una mica de perspectiva i no... i fer-ho de manera més, diguem, neutra, i fer com una mena de diari, de crònica cronològica d'aquesta lluita i deixar, doncs, tancat, diguem, aquest episodi i aquesta i destacar que gràcies a aquesta gent i a aquesta gent que va lluitar no tenim unes torres de molt alta tensió que travessen i que matxaquen tot el nostre paisatge i territori. Doncs em sembla una bona... un bon homenatge a tota aquesta gent, a tot aquest col·lectiu que va lluitar perquè no hi hagin aquestes torres d'alta tensió i és una novetat d'aquest Sant Jordi 2026.
3: Doncs aquest No a la THC que ha escrit el periodista Lluís Dagues i publicat per Trabucaire. Moltes gràcies, Joana.
8: A vosaltres.
2: El llibre de la setmana amb Joana Serra.
6: Radio Arrels, a Font Romeu 93.1.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: Amb el Pere Jordà i l'Oriol Lluís Gual estem fent un repàs de la història de la música tradicional nord-catalana i avui parlarem de Al Gratlla, no confondre amb la gralla, del gratlla. Què és el gratlla?
4: Llavors, és segurament molt desconegut, ara mateix fins i tot, ara mateix, fa uns 10 anys llargs que es torna a descobrir, el, com se'n deia aquí al nord, el gratlla. Per exemple, potser alguns hauran vist passar algun article sobre el graire que van tornar a trobar a Arsèguel, o potser més segurament la gent haurà potser oït a parlar del grall de pastor. Bon, llavors, de fet, amb aquests noms, que són varis i varien segons on ens trobem, i segons les èpoques també, però parlem ni més ni menys que del grall o d'un instrument semblant al grall de la cornemusa, és a dir, l'oboè de la cornemusa, el que toca la melodia. És un oboè, és a dir, que és un buidat cònic que funciona amb un inxa, una canya doble. I en una altra crònica parlarem més en detall de les inxes. Doncs bé, hem trobat, es troba encara freqüentment en arxius, o en col·leccions privades, uns gralls, més coneguts com a gralls de pastor, doncs que no són ni més ni menys que el grall de la cornemusa, destacat de la seua cornemusa. Llavors, tampoc la cosa és tan senzilla. Per què? Sabem, per exemple, que el taller de torneria Reig a Torelló, que com a taller de torneria fabricava tot d'objectes tornejats, amb boix, amb faig, en fi, amb fusta, vaja, amb una especialitat d'instruments de música. Durant un temps van ser els únics o gairebé que fabricaven flabiols, per exemple, però aquest és va ser un taller molt antic que podem fer remuntar a finals del segle XVIII i també van fabricar cornemuses, flabiols, evidentment, de tota mena, i com que fabricaven cornemuses, necessàriament sabien fer gralls. Passa que quan la cornemusa va caure en desús i que els músics que encara la feien sonar feien servir instruments antics i que adobaven quan tocava, però vaja, es van quedar amb la part més vistosa i amb la qual es podia tocar melodia, que és senzillament el grall, i això que feien sonar amb inxes de tible o tenora que anaven directament enxufades en el cim del grall, que així ens podia permetre a gent. El cas és que sovint eren pastors, no només, però en tot cas gent, diguem-ne, del camp, que s'entretenien i passaven l'estona. Quan no era amb un flabiol, era amb un grall. Però, de manera molt recent, i dec aquesta informació a Lluís Obiols, arxiver a la Seu d'Urgell, tenim ressenya en aquesta enquesta que va fer, em sembla que se'n deia Zamora, a finals del segle XVIII. Sabem, en aquest resultat que aquell concerneix la Vall de Ribes, on la gent, em sembla que és de Ribes de Freser, si no em falla la memòria, contesten en aquesta enquesta i descriuen com se passaven la festa major, per exemple, en aquell moment, doncs, que és finals del segle XVIII, i parlen d'una gralla que ho descriuen, a més, ho detallen, no és sinó un instrument semblant al grall de la cornemusa, però que en aquest cas no és pas el grall destacat, és ben bé un oboè, sencer, de la mateixa mida que un grall de cornamusa, però un oboè en si mateix, vaja. Tenim alguns gralls d'aquesta mena que ens han arribat. Dos d'aquests, per exemple, els podreu veure a la Casa Pairal de Perpinyà. Dona el cas que tots dos ens arriben de la Seu d'Urgell. Un que és molt, molt fi, molt bonic, ben tornejat, que és el bessó, de fet, d'aquest graire, com li diuen, que van trobar a Arsègal. L'altre, que ja té una forma més, diguem-ne, més rústega, també tornejat, però fet amb molta cura, molt interessant, també de la Seu d'Urgell, i fins i tot tenim el nom del qui va participar, en tot cas, fins i tot tenim la seva adreça en l'elaboració d'aquest instrument, el Ramon Cirera, que s'estava aleshores carrer de les Eres a la Seu d'Urgell. El que és interessant de remarcar amb aquests instruments és, efectivament, comparant les mides entre aquests gralls que es tocaven com a oboès i els gralls de les cornamuses. Aquest graire com el d'Arsègal, per exemple, comparteix mides amb el grall de la Borrassa, per exemple, de Cairol, o de les cornamuses que fabricava el Valentí Turón, de la mateixa manera que aquest grall d'aquest senyor Ramon Cirera té molt a veure amb el grall de la cornamusa, de la primera cornamusa que va integrar les col·leccions del CIMP. Doncs, aquests instruments, que poden semblar així, pas de joguina, però gairebé, malgrat tot, de retruc, ens aprenen coses sobre la fabricació dels gralls, que al cap de les cornamuses, que al capdavall és el que eren.
3: I aquest instrument, quina relació té amb el seu homòfon, diguem, de la gralla més del Camp de Tarragona o del Penedès? Entenc que no deu ser casualitat que el nom s'assembli tant.
4: Llavors, de fet, la gralla és com sac de gemecs per la cornamusa. És el nom despectiu que en un moment donat es va donar a uns instruments que són molt més elaborats que el que llur nom podria deixar pensar. De fet, fins i tot gralla sabem que va designar el que en diem les xeremies primer i tenor. I el que avui dia designem com a gralla, històricament, per exemple, ho trobareu en les memòries, ara se m'escapa el nom, de com se'n deia. Memòria de coses que es perden, pas la meua de memòria, d'un senyor de Reus. Bon, sabem, això n'és un exemple, Bufarull, ja està. Ell en diu dolçaina, d'aquests instruments. De la mateixa manera que un instrument equivalent a les Terres de l'Ebre, és pas ben bé el que avui que designem com a gralla, però és de la mateixa família, a les Terres de l'Ebre li diuen gaita, i al País Valencià la dolçaina. Bon. Però això és la mateixa família d'instruments que no té res a veure amb el grall de pastor, el gralla, o les xeremies, que aquests són oboès. La gralla, la gaita, la dolçaina són curts, relativament curts, són 36, uns 36 centímetres de llargada total, de mitjana, un cònic molt obert i un forat del polze que no es troba pas a dalt de tot, com seria el cas pel grall, per exemple, però que es troba al bell mig entre l'índex i el major de la mà damunt. Precisament al mig, que de fet això l'apropa més de les gaites, gralles orientals d'Àfrica del Nord fins a Turquia i fins i tot més enllà, i fins i tot per mides, l'apropa més d'aquesta pràctica d'una certa tipologia d'oboè de carrer, però organològicament no és gens la mateixa família que les xeremies o el grall de cornamusa. Però, evidentment, com que són instruments de plaça, de carrer, sonors, d'inxa doble i de buidat cònic, malgrat tot, no és estrany que la gent li hagi atribuït el mateix nom, tot i que després, quan es miren el detall de la construcció, no són el mateix.
1: Sí, històricament, és a dir que quan s'agafa textos antics d'aquí de Catalunya Nord, es pot de vegades veure passar la denominació Graia, però de fet són homònims. No cal considerar gens ni mica que sigui d'aquest instrument del qual es parla. Depèn del lloc, de les èpoques, etc. etc. Amb qual hem començat, el Grai de Pastor, escoltant el col·lectatge dels anys 60, entenem que doncs, aquests petits oboès que es tocaven els pastors amb ramats a la muntanya, la gent quan en parla diuen Gratia. És per això que hem començat dient el Gratia amb una T, perquè la gent deia el Gratia, i masculí. Ja, doncs, no deien la graia. I sovint, els autors més intel·lectuals que coneixien el terme de graia escrivien la graia. I després hi ha també la distinció, doncs, amb l'oboè de joc, el grai. Dins la literatura tot es va barrejant. Però és veritat que quan nosaltres fem recerques, per força som obligats a donar denominacions, anar a buscar també la cosa més propera. La idea no és inventar, és entendre de què parlem. I amb el grai, és un, com deia el Pere, hi ha aquest barreig entre els reig que són tornejats per ser tocats a boca directament, i tenim pocs exemples, per uns quants, aquí a Catalunya Nord, de grais de cornemusa, que el tio no té més la cornemusa, pensi a un grai que era un senyor de Prats que es deia Fajola, tenia pas més la cornemusa, doncs tenia el grai i tocava com els altres. Només els reig i tot això són coses que ens venen doncs, de l'altre costat, del Principat, i tots aquests pastors que ens han deixat rastres de grais, la majoria, són gent doncs, del Principat. No dic d'Empordà perquè pensi que hi ha les Garrotxes i tot això, que han vingut. No és una... Es feia aquí, es practica, però és veritat per aquí, que la gran majoria no són típicament gent originaris d'aquí. A Serret se n'ha col·lectat dos, per exemple, de grais, de fet, pertanyien a un tio que venia d'Olot, etc., etc.
3: Doncs avui hem parlat d'aquest gratlla. Moltes gràcies a Pere Sordà i Oriol Llosgual.
4: Merci, plau.
1: Gràcies.

0: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arrels, a Morellàs, 88.2.

Record, record dels dies que coïen mal de la son a Manuel. Just de vora ser en contaves històries de la guerra civil. I jo m'afanyava sentint a xerrar i em passava el temps. Mon pare, avui me'n record. Que arribava al migdia i mirava

cuit els dies abans, mentre jo per sa porta veia saigo que cae en ses muntanyes davant. Solíem anar a Vila cada cap vespre, de ves, les 7.

miràvem els caragolets que sortien contents, i tot perquè ells no sabien lo que els esperava fins que veien soll en el foc a punt de cuinar-los. Pobres caragols.

0: llibre de tantes de coses que ara estic recordant, però és massa sentiment.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: Bon dia, tenim a sobre el xoc de dues masses d'aigua, una seca al sud, una húmeda al nord-est, que provoquen pluges, especialment cap a l'Albert i al Vallespí, on ha plogut força aquesta nit i plou encara, però s'està calmant a causa, o gràcies, a la tramuntana que pren força al llarg de les hores fins a arribar a 90 km hora a la costa. Ahir i avui és el retorn d'uns flocs de neu a Cerdanya, Capcí i el Canigó. Això perquè el flux de nord-est és molt fred i tenim màximes molt baixes per la temporada. 5 a la Llaguna, 9 a Oceja, Fontpedrosa i Mosset, 14 a Caià, 15 a Nefiac, 16 a Pontellà, Parres Tortes i Estagell, 15 a Banyuls de la Marenda i la Roca de l'Albera, a la Roca el sol hi toca, però caldrà esperar demà, i 10 a Montferrer. Segons el santoral francès és Saint Denis i pel català és Sant Isidre. Sant Isidre llaurador s'emporta la pluja i porta el sol. El 15 de maig de 1831 neix a Prats de Molló Carles Bosch de la Trinxeria, escriptor català de la Renaixença, i el 15 de maig de 1994 s'inaugura el memorial Passatges a Walter Benjamin a Portbou.
2: Ràdio Arrels.
4: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
5: Aquesta setmana a Ràdio Arrels l'Anna Amigó estava amb nosaltres per parlar-nos del seu disc Sang de Dona, que acaba de sortir a principis d'any. Anna, ara que has tret Sang de Dona, tens algun altre disc en preparació o algun altre projecte?
6: Bé, com a amb arpa i cant, sí que ja fa temps que estic agafant notes i tinc una idea al cap, i bé, la cosa ja es va gestant. Encara no he començat a escriure ni melodies ni textos en concret, però sí, sí, això és com un... Bueno, no pots aparar mai el motor. I després també doncs, participo en altres projectes, tant com a líder com a músic. El que comentàvem, que aquest dissabte, per exemple, tornarem a fer el que es diu cançons retrobades, que està basat en un cançoner que ha escrit la meva germana, recopilant totes aquelles peces que es van recollir a la Conca de Barberà durant l'obra del cançoner popular de Catalunya. Llavors, clar, moltes vegades els cançoners, tu veus cançons escrites però no saps com sonen, no? Llavors, aquest projecte explica les diferents missions, els diferents moments que els intel·lectuals van passar per la Conca, i ho intercalem amb cançons doncs d'aquest cançoner, que ve la Laia Pedrol amb el pandero, és una experta en pandero quadrat. L'Albert Margalef també, bueno, fa percussions, i jo faig els romansos doncs, amb l'arpa i la veu. I hi ha cançons molt boniques, versions diferents de la que normalment estem acostumats a sentir, i fins i tot hi ha peces que gent del públic ens ha arribat a cantar o a taralejar. I clar, estem parlant de cançons recollides l'any 1900, a principi, o sigui, el 1926. I clar, això també t'impacta molt, és un projecte molt bonic. I després, el que et comentava, la setmana que ve farem dues representacions de Rebrotar, la composició de per quintet de corda i arpa, i que parla sobre la natura, de com ens hem desenganxat d'aquests ritmes, no?, que ens marca, el que ens envolta, i el moment que ens n'adonem, doncs, allí s'acaba, allí llenço la pilota al públic, cadascú que decideixi el que vol fer, no?, amb el seu futur. I és una composició molt bonica, de 7 moviments, i bé, us convido a que si sou per aquí al sud, que la vingueu a veure.
5: Justament parlant de natura, tu, el teu treball, a part de la música, és l'agroecologia també. Com ho fas per ser agricultora i música al mateix temps? Com arribes a trobar el temps, ja que són dues feines que demanen molta, molta dedicació?
6: Sí, demanem molta dedicació. D'horaris no n'entenem, de dies festius no n'entenem, ni amb música ni amb agricultura. El que sí és que, clar, a mesura que la música ha anat augmentant, clar, els moments al tros també han anat disminuint. Llavors, la meva parella és el que gestiona la part agrària, diguem, del projecte, i jo em dedico més a gestionar les activitats, els tastos d'oli, les visites a finca, els concerts que organitzem amb tastos de producte, bueno, la part cultural, no? I intentem, doncs, a l'estiu, o quan fa més bon temps, doncs, que la gent pugui venir i gaudir d'una tarda o un vespre amb música o teatre o diferents, doncs, esdeveniments allà a la finca.
5: Abans de despedir-nos, Anna, parlarem de la cançó que es diu Sant Joan, feu-la ben gran, que has fet en dues parts. Ens pots explicar una mica per què aquestes dues parts i què tenen de diferent i de comú al final?
6: Sí, mira, aquesta cançó parteix d'una cançó que de fet es titula Sant Joan, feu-lo ben gran, en masculí, eh? I és una cançó molt estesa a tots els països catalans, també. Llavors, jo la vaig treure del cançoner del Baix Camp i el Montsant, fet per Carrutxa, aquí a Reus, i hi ha diferents melodies i diferents estrofes cantades en diferents pobles. I jo vaig agafar la lletra del Cuber perquè el disc Sant de Dona el vaig presentar al Convent de les Arts del Cuber. Llavors, creia que era una manera de tornar i agrair, no, que em convidessin a fer-ho allí, no? I bé, la història és molt curteta, és una cançó de bressol i es fa dormir una criatura encomanant-la a Sant Joan i a Sant Martí perquè el seu futur sigui fantàstic, no? Clar, jo avui dia pensava, dic, quanta gent deu cantar una cançó de bressol i encomanar-se a un sant o una santa perquè tinguem una millor vida. Llavors aquí va entrar la segona part, que

0: No. Aquestes frases també que canto estan relacionades cada una d'elles amb el contingut de les cançons del disc. Llavors s'ha de pensar una mica. És un exercici de pensar aquesta cançó.
1: Doncs ara l'escoltarem. Anna Amigó, moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres a Ràdio Arrels per presentar el teu disc Sang de Dona.
0: Moltes gràcies a vosaltres i espero poder pujar ben aviat cap a Catalunya Nord i que el pugueu sentir en directe.
1: Doncs seràs la benvinguda aquí a Ràdio Arrels, en tot cas.
0: Gràcies.
1: Ens acomiadem, doncs, escoltant Sant Joan, feu-la ben gran, de l'Anna Amigó.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Música a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Avui arribem a l'estudi de Prada de Ràdio Arrels, Sandra Mascret, la directora del Festival Pablo Casals. Oficialment es diu així, però per nosaltres el Festival Pau Casals de Prada i del Conflent. Bon dia, Sandra.
4: Bon dia.
3: Vens aquí per nos parlar d'aquesta edició que és una mica especial, l'edició que és la 74a edició del festival Pau Casals. Per què és especial?
4: És especial perquè aquest any celebrem el 150 aniversari del naixement de Pau Casals i doncs es fa amb la Fundació Casals també de Barcelona i bueno, a totes les organitzacions del món, no? A 8 anys de Pau Casals, fem tots una edició o celebració especial per aquest aniversari. I doncs, per nosaltres, al Festival de Prada, preparem una edició que és una edició a 8 anys del violoncel.
3: Sí, sí.
4: I doncs, cada nit, o quasi cada nit, sí, hi haurà concert amb violoncel recitant, violoncel amb orquestra, violoncel barroc, violoncel modern també amb la Anna Carla Mazza. Bueno, hi ha moltes coses.
3: És a dir que la vedeta és el violoncel i en Pau Casals.
4: Clar, primer, clar. Bueno, però no es pot dividir, no? El violoncel i Pau Casals és una mica, que Pau Casals és una mica la personificació del violoncel.
3: Sí. L'estructura d'aquest festival, suposo que ara té velocitat de creuer amb la fórmula que ha posat en plaça en Pierre Bleuze.
4: Tot, sí, clar. Hi ha, bueno, la fórmula que ha posat el nou director artístic, el Pierre Bleuze, és una mica una edició amb orquestra, no? Amb l'orquestra comença el festival i fa la cloenda el 8 d'agost i entre les dues dates hi ha música de cambra amb els joves de l'orquestra.
3: Sí, també hi ha, doncs, en els vilatges més aviat, eh?
4: Aquest. Exacte, el vilatge de Conflent. Clar, cada nit els concerts es passen sempre a l'abadia Sant Miquel de Cuixà. I els concerts del matí als pobles i les esglésies del Conflent.
3: I també, des de Pierre Bleuze, sortim també de la música clàssica de tant en tant.
4: Sí. Pierre Bleuze és també director de l'Ensemble Intercontemporain a París, que és un ensemble, una orquestra que fa la promoció, no, de la música contemporània i també de la creació contemporània per la música. I doncs hi haurà un concert de l'Ensemble Intercontemporain el 30 de juliol i també creació dintre d'aquesta edició amb nous compositors.
3: Molts joves venen donc per aquests concerts. Com es fa la preparació? Suposo que és en Pierre Bleuze que se'n va a cercar.
4: Sí, clar. El Pierre Bleuze fa amb un comitè de selecció, també fa la selecció de les joves. Són joves de tot l'Europa que venen a tocar aquí al Festival de Prada. Fan una residència de 15 dies, 12 setmanes, aquí a Prada. Una mica l'ambient, no, que hi havia abans a l'època de Casals, quan tots els músics del món van venir aquí a Prada per tocar amb el mestre. L'idea és una mica de reproduir aquesta forma amb un orquestra, no, a residència.
3: Quins són els plats forts d'aquest festival Pau Casals de 2026?
4: Les plats forts, bueno,
3: els moments més que et semblen més importants.
4: Més important, bueno, són les dues, són els concerts d'orquestra, no? Perquè hi ha 60 músics de tota l'Europa en un escenari. Això és una mica espectacular. També diré el concert de l'ensemble intercontemporain, perquè és molt raro que l'ensemble intercontemporain toque fort de París. Doncs és una celebració i també un concert molt excepcional. Crec que també hi ha la producció del cor d'infant perquè fa un any, l'any passat, vam crear un coral, un cor d'infant que cada dimecres fan cursos, bueno, al despatx del Festival Pau Casals, i ara aquest any fan un òpera, i presenten un òpera el 31 de juliol i el 1er d'agost. És l'òpera Brundibach, que és un òpera per nens.
3: I doncs això també és una gran feina, jo diria, o una gran opció del Festival Pau Casals de treballar, si es pot dir d'aquesta manera, sobre les joves generacions.
4: Clar, perquè si volem una mica fer la transmissió, no? Perquè el Festival de Prada és un dels més antics festivals d'Europa, al final. I clar, el futur del festival és la nova generació, és les músics de demà, amb les joves de l'orquestra, amb els nous compositors també, amb la creació contemporània, i ara amb el cor d'enfant Pau Casals, això és el futur de la música de demà a Prada.
3: També vindrà una gran persona de la música catalana, que és en Jordi Savall.
4: Sí, Jordi Savall, sí. Per seguir amb els moments forts d'aquesta edició, clar, el 4 d'agost, bueno, rebrem a Jordi Savall, que és un músic, crec, clar, un músic de Catalunya i també un músic del món. Per tots els músics del món és, no sé, és una figura tan important que... Sí. Que fa por.
3: Estàs nerviosa per rebre alguns músics,
4: sí,
3: com per exemple en Jordi Savall?
4: Sí, clar, el Jordi Savall. Bueno, hi ha moments de molt d'estrès, no? En la preparació, en l'organització d'un festival, els principis, sempre els principis és una mica quan tots els músics arriben a Prada i també hi ha molt que descobren Prada. Coneixen a Prada per la fama i tota la història que hi ha, i després quan estan aquí, bueno, és una altra cosa. Hi ha també, ells són nerviosos també. I bueno, hi ha és molt estrès, no? També una preparació de festival, i és molt feina també per les equips.
3: El Savall ha previst alguna cosa especial?
4: Serà per Jordi Savall?
3: Sí, ell ha previst una cosa especial per aquest festival?
4: No ho sabem.
3: D'acord. Recordem, doncs, les dates del 28 de juliol al 8 d'agost a Prada i al Conflent. Hi ha concert també a Prada, hi ha concert a Sant Miquel de Cuixà, als Vilatges i al Club també al vespre?
4: Sí, al vespre. Hi ha dos concerts a l'Hotel Pams, que són concerts a l'aire lliure, que són format una mica jazz, una mica més modern, amb Cali també, que és un... Bueno, sí, perquè la seva... Exacte, local, i que la seva filla toca violoncel, és violoncelista, i doncs cantarà amb ella.
3: Fantàstic, doncs això és gairebé un scoop, nosaltres no ho sabien.
4: I un altre scoop és que per Jordi Savall, al principi, tot el principi, hauria de venir el 1er d'agost, que és el seu aniversari, a Jordi Savall, que fa el 85 anys.
3: Molt
4: i
3: bé.
4: Al final no pot venir el 1er, però vindrà el 4.
3: Molt bé, Sandra Mascré. Les informacions, doncs, suposo, a la web de la informació, i podeu comprar ja entrades?
4: Sí, ja, des de fa 15 dies.
3: A quina adreça?
4: www.festivalpablocasals.fr.
3: Moltes gràcies, Sandra Mascré, i desitgem molt èxit per al Festival Pau Casals, que sempre en té des de fa anys.
4: Moltes gràcies per convidar-nos.
3: Gràcies.
0: Radio Arels, a la Llagona, 93.1.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, és divendres 15 de maig i escolteu Ràdio Arrels. Destaquem aquesta hora que els treballadors de la clínica privada Sant Pere han tornat a la feina després de 3 setmanes de vaga. La negociació es va desencallar dimecres al vespre amb la intervenció del prefecte, que va exigir a l'empresa que es mogués. Els treballadors han aconseguit una prima immediata de 700 euros, una prima anual de 400 i diversos compromisos en altres reclamacions. Canviem de tema perquè Canigó Grand Site alerta que encara no s'han pogut reobrir tots els camins que van quedar malmesos pels temporals de l'hivern passat. A més, demanen extremar la vigilància als visitants, especialment durant aquests dies de pont, en els quals s'hi espera més gent. Segons una primera diagnosi, es calcula que estaran oberts tots els camins principals cap a finals d'aquest mes, mentre que els secundaris hauran d'esperar fins a finals de juny. Des de Canigó Grand Site alerten que alguns camins del costat del Vallespí podrien estar tancats fins a finals d'estiu. I el Ministeri de l'Ensenyament Superior ha exigit a la Universitat de Perpinyà que redueixi les seves despeses un 3% a risc de ser intervinguda. Aquestes retallades afectaran la propera reentrada universitària i els sindicats temen que comportin una reducció del personal. En notícies internacionals, el líder nacionalista Rim Ap Yorworth ha estat elegit aquesta setmana com a primer ministre de Gal·les. És la primera vegada que un partit que no sigui el laborista guanya unes eleccions en aquest país de les Illes Britàniques. Aquest triomf va arribar el mateix dia que l'independentisme tornava a guanyar a Escòcia i que l'extrema dreta de Reform guanyava molta força tant a les municipals angleses com als parlaments escocès i galès. Elisabet Vives és investigadora doctoral en Ciències Polítiques a la Universitat d'Edimburg.
2: Ara mateix l'anàlisi més potser prudent, però que s'adequa més a la realitat del que està passant, és que hi està havent un terratrèmol de dimensions descomunals en el sistema polític britànic en general. I el que estem veient és com tant el Partit Laborista com el Partit Conservador estan esdevenint partits de segon, tercera, fins i tot quarta fila. I això ja és un canvi brutal. Tant la victòria de Plaid Cymru com el sorgiment de Reform s'han d'entendre amb això.
1: Una punada d'agenda cultural perquè demà es presenta el llibre Les nenes d'Elna, una família i un tabú a la Llibreria Catalana de Perpinyà. Serà a les 11 amb l'autor i l'editora i s'oferirà un tast de vi de l'Empordà. I en esports, avui els Dracs juguen a les 9 del vespre contra el Wakefield Trinity. Els dos equips estan a mitja taula de la classificació. En rugby a 15, l'USAP juga demà a Bordeus en un partit intranscendent. I ara us deixem amb la previsió del temps.
3: Bon dia, tenim a sobre el xoc de dues masses d'aigua, una seca al sud, una húmeda al nord-est, que provoquen pluges, especialment cap a l'Albert i al Vallespí, on ha plogut força aquesta nit i plou encara, però s'està calmant a causa, o gràcies, a la tramuntana que pren força al llarg de les hores fins a arribar a 90 km hora a la costa. Ahir i avui és el retorn d'uns flocs de neu a Cerdanya, Capcí i el Canigó, això perquè el flux de nord-est és molt fred i tenim màximes molt baixes per la temporada. 5 a la Llaguna, 9 a Oceix, a Fontpedrosa i Mosset, 14 a Caià, 15 a Nefià, 16 a Pontellà, Parres Tortes i Estagell, 15 a Banyuls de la Marenda i la Roca de l'Albera, a la Roca el sol hi toca, però caldrà esperar demà, i 10 a Montferrer. Segons el santoral francès és Saint-Denise i pel català és Sant-Isidre. Sant-Isidre llaurador s'emporta la pluja i porta el sol. El 15 de maig de 1831 neix a Prats de Molló Carl Bosch de la Trinxeria, escriptor català de la Renaixença, i el 15 de maig de 1994 s'inaugura el memorial Passatges a Walter Benjamin a Portbou.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat. www.radioarrels.cat.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
6: Bon dia. Avui, per començar l'any, farem campana. Ho farem a l'Ecole Buissonnière. I, bueno, més que un estudi, serà una lectura plaent. I parlarem d'un mot de cada dia, però en un context original, cambra, ja que el relacionarem amb un dels poemes més coneguts del Gabriel Ferrater, Cambra de la tardor. Cambra prové del llatí camera o càmera, que ell mateix ve del grec càmera, és a dir, la volta. Qualsevol objecte en forma de volta, i en particular una habitació, però pot ser també un vaixell. Simbòlicament, la càmera grega, és doncs un recer, un lloc que protegeix la intimitat. Curiosament, té el mateix origen que la càmera. Aquest aparell d'impressió, d'enregistrament, de reproducció i de transmissió d'imatges, com diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. És a dir, un objecte que memoritza, que grava en el temps un instant, una estona, un espai-temps o una persona. I aquí ens relacionem directament amb el poema del Gabriel Ferrater, Cambra de la tardor. De fet, és el poema 42 i últim de Danuques Pueris, un títol estrany, llatí. És el final del llibre, tot just després de Exeunt Personae, encara en llatí, que vol dir que les persones se'n va. Un llibre publicat el 1960 i, de fet, un dels tres últims volums publicats per Gabriel Ferrater, Danuques Pueris, 1960, Menjat una cama, 1962, i Teoria dels cossos, 1966, i després plegaria amb uns quants afegitons en un volumen que es diu, que gairebé tothom coneix, Les dones i els dies, i que fa pensar en el gran llibre de l'antiguetat, Els treballs i els dies d'Hesíode. Però la seva passió, a Gabriel Ferrater, són les dones. L'epíleg de Danuques Pueris, que de fet ve de Catul, dona nous als infants, diu: entenc la poesia com la descripció, passant de moment en moment de la vida d'un home ordinari, com ho sóc jo. Clar, no era pas tan ordinari, però és interessant passar d'un moment a un moment. Aquest llibre, aparentment, no té forma. És un poema de plana sencera. No passem d'una pàgina a l'altra. Aparentment, no hi ha formalisme. Tot part d'una persiana, però d'una persiana que no està tancada del tot i que deixa passar la llum. Mira, s'obren, ups, encavallament abrupte, 37 horitzons rectes i prims. I a partir d'aquest contrast entre l'ombra i la llum vindrà el retrat de l'amant, d'un moment amb ella. La llum s'està morint, de la mateixa manera que la tardor és la mort anunciada de l'any. La color de la llum passa de la mel a l'olor de poma. Aquestes sinestèsies, aquestes confusions de sentits, és un dels elements més típics de la poesia del Ferrater. Per exemple, deia, parlant de la posta de sol, roig pudent de guineu. I no oblidem que als afores d'abans, a Barcelona, hi havia dos barris com la Guineueta o el Guinardó, que justament remetien a aquesta realitat primera. Un diàleg s'instaura amb l'amant. Digues, te'n recordaràs d'aquesta tambra? Me l'estimo molt. I immediatament la relaciona amb sorolls, peus d'obrers, de paletes. Al final, tornem al principi, és a dir, la llum i l'ombra. El cos recorda, encara tens, la pell mig del sol, mig de la lluna, la lentitud del que està passant, que lentes les fulles roses de les veus, ens fa pensar en le pont mirado de Apollinaire. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Us deixarem la interpretació musicada d'un cugatenc, d'un veí de Sant Cugat on vivia el Gabriel Ferrater, Joan Artigas, que segons les seves pròpies paraules va voler seduir un poema que l'havia seduït. S'hi transparenta tota la sensualitat dels versos de Gabriel Ferrater. Que tingueu bon dia.
7: La persiana no del tot tancada.

0: són paletes.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Boguer Guastaví.
2: Radio Arrels. A Prada, 95.5.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, és divendres 15 de maig i escolteu Ràdio Arrels. Destaquem aquesta hora que els treballadors de la clínica privada Sant Pere han tornat a la feina després de 3 setmanes de vaga. La negociació es va desencallar dimecres al vespre amb la intervenció del prefecte, que va exigir a l'empresa que es mogués. Els treballadors han aconseguit una prima immediata de 700 euros, una prima anual de 400 i diversos compromisos en altres reclamacions. Canviem de tema perquè Canigó Grand Site alerta que encara no s'han pogut reobrir tots els camins que van quedar malmesos pels temporals de l'hivern passat. A més, demanen extremar la vigilància als visitants, especialment durant aquests dies de pont, en els quals s'hi espera més gent. Segons una primera diagnosi, es calcula que estaran oberts tots els camins principals cap a finals d'aquest mes, mentre que els secundaris hauran d'esperar fins a finals de juny. Des de Canigó Grand Site alerten que alguns camins del costat del Vallespí podrien estar tancats fins a finals d'estiu. I el Ministeri de l'Ensenyament Superior ha exigit a la Universitat de Perpinyà que redueixi les seves despeses un 3% a risc de ser intervinguda. Aquestes retallades afectaran la propera reentrada universitària i els sindicats temen que comportin una reducció del personal. En notícies internacionals, el líder nacionalista Rim Ap Yorworth ha estat elegit aquesta setmana com a primer ministre de Gal·les. És la primera vegada que un partit que no sigui el laborista guanya unes eleccions en aquest país de les Illes Britàniques. Aquest triomf va arribar el mateix dia que l'independentisme tornava a guanyar a Escòcia i que l'extrema dreta de Reform guanyava molta força tant a les municipals angleses com als parlaments escocès i galès. Elisabet Vives és investigadora doctoral en Ciències Polítiques a la Universitat d'Edimburg.
2: Ara mateix l'anàlisi més potser prudent, però que s'adequa més a la realitat del que està passant és que ja està havent un terratrèmol de dimensions descomunals en el sistema polític britànic en general. I el que estem veient és com tant el Partit Laborista com el Partit Conservador estan esdevenint partits de segon, tercera, fins i tot quarta fila. I això ja és un canvi brutal. Tant la victòria de Plaid Cymru com el sorgiment de Reform s'han d'entendre amb això.
1: Una punada d'agenda cultural perquè demà es presenta el llibre Les nenes d'Elna, una família i un tabú a la Llibreria Catalana de Perpinyà. Serà a les 11 amb l'autor i l'editora i s'oferirà un tast de vi de l'Empordà. I en esports, avui els Dracs juguen a les 9 del vespre contra el Wakefield Trinity. Els dos equips estan a mitja taula de la classificació. En rugby a 15, l'USAP juga demà a Bordeus en un partit intranscendent. I ara us deixem amb la previsió del temps.
3: Bon dia, tenim a sobre el xoc de dues masses d'aigua, una seca al sud, una húmeda al nord-est, que provoquen pluges, especialment cap a l'Albert i al Vallespí, on ha plogut força aquesta nit i plou encara, però s'està calmant a causa, o gràcies, a la tramuntana que pren força al llarg de les hores fins a arribar a 90 km hora a la costa. Ahir i avui és el retorn d'uns flocs de neu a Cerdanya, Capcí i el Canigó, això perquè el flux de nord-est és molt fred i tenim màximes molt baixes per la temporada. 5 a la Llaguna, 9 a Oceix, a Fontpedrosa i Mosset, 14 a Caià, 15 a Nefiac, 16 a Pontellà, Parres Tortes i Estagell, 15 a Banyuls de la Marenda i la Roca de l'Albera, a la Roca el sol hi toca, però caldrà esperar demà, i 10 a Montferrer. Segons el santoral francès és Saint-Denis i pel català és Sant Isidre. Sant Isidre llaurador s'emporta la pluja i porta el sol. El 15 de maig de 1831 neix a Prats de Molló Carl Bosch de la Trinxeria, escriptor català de la Renaixença, i el 15 de maig de 1994 s'inaugura el memorial Passatges a Walter Benjamin a Portbou.
4: Ràdio Arrels, a Perpinyà, 95.
0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat. i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
5: Rosselló,
6: Vallespí,
5: Conflent,
6: Cerdanya,
5: Capcir i Fenolleda.
6: Ràdio Arrels.

Són Lax en Busto amb la cançó Mai diguis mai a un mai de l'àlbum Vas de punt o què? De l'any 1989. Lax en Busto, que és un grup de pop-rock català fundat l'any 86 al Vendrell, al Baix Penedès. Aquest grup que passaria l'èxit l'any 91 amb el seu segon LP, que tindria dins l'èxit Miami Beach, que el 2006 es convertiria en disc d'or després d'aconseguir vendre'n 40.000 exemplars. Tot i això, el gran èxit del grup seria amb Llença't l'any 2000, que els faria guanyar el Premi Disc Català de l'Any de Ràdio 4 d'aquell mateix any, i també a l'any 2001 guanyarien 5 Premis Enderrock a millor grup, millor disc, millor cançó, millor videoclip i millor concert. Del grup en formen part Jimmy Pinyol, Jesús Rovira, Pemi Rovirosa, Cristian Montenegro, i el cantant canviaria. Fins al 2006 seria Pemi Fortuny i més tard seria Salva Racero. En tot cas, Lax en Busto és un grup de referència amb més de 325.000 discos venuts i prop de 1.300 concerts a l'esquena.

0: Blau, de l'àlbum Sí, de l'Exambusto, una cançó de l'any 1998. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vilau. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts, amb l'Exambusto.
1: Ràdio Arrels, 100% en català. Et prometo.

que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

Ara ja no sóc esclau de la il·lusió. Ara ja no sóc esclau del meu cor. Ara ja no sóc esclau de ningú. Ara ja no espero res de tu.

ara ja no sóc esclau de la il·lusió. Ara ja no sóc esclau del meu cor. Ara ja no sóc esclau de ningú. Ara ja no espero res de tu. Massa temps sense pensar en mi. Massa temps sense saber qui sóc.

0: Una hora 100% en català.
1: Ràdio Arrels.
2: Fent com feien Siurán, escèptic ben notori, declaro, fatigat, del tot desenganyat, que vull anar pel món amb un sol accessori, un rètol que tot hora em veureu del coll penjat. Jo no me'n passo res, tot em sembla irrisori. Déu, diable, paradís, infern i purgatori, els bons recompensats i els dolents castigats, i el cos de Déu el calze, present però incorpori, i el vi que esdevé sang i els olis consagrats. Jo no me'n passo res, tot em sembla irrisori. I la bona ventura, l'art endevinatori, les cartes del tarot, les

l'oratori els testimonis dignes d'un crèdit ben patent i el bon tracte durant un interrogatori i aquells que han confessat ben espontàniament. Jo no me'n passo res, tot em sembla irrisori. La presó, el cadafal i algun altre exutori i l'eficàcia de tota condemna a mort i el

Jo no me'n passo res, tot em sembla irrisori. Damunt la tomba, tot discurs exclamatori. Allò d'era un bon fill, bon pare, bon marit. Era el millor de tots, també el més meritori. Un sant, un tros de pa, el més noble esperit. Jo no me'n passo res, tot em sembla irrisori. Aquells qui tot parlant encisen l'auditori i el fan plorar i cridar amb esperança i por, i els mil romansos de qualsevol repertori, i els morts que sempre calen per a un demà millor. Jo no me'n passo.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, és divendres 15 de maig i escolteu Ràdio Arrels. Destaquem aquesta hora que els treballadors de la clínica privada Sant Pere han tornat a la feina després de 3 setmanes de vaga. La negociació es va desencallar dimecres al vespre amb la intervenció del prefecte, que va exigir a l'empresa que es mogués. Els treballadors han aconseguit una prima immediata de 700 euros, una prima anual de 400 i diversos compromisos en altres reclamacions. Canviem de tema perquè Canigó Grand Site alerta que encara no s'han pogut reobrir tots els camins que van quedar malmesos pels temporals de l'hivern passat. A més, demanen extremar la vigilància als visitants, especialment durant aquests dies de pont, en els quals s'hi espera més gent. Segons una primera diagnosi, es calcula que estaran oberts tots els camins principals cap a finals d'aquest mes, mentre que els secundaris hauran d'esperar fins a finals de juny. Des de Canigó Grand Site alerten que alguns camins del costat del Vallespí podrien estar tancats fins a finals d'estiu. I el Ministeri de l'Ensenyament Superior ha exigit a la Universitat de Perpinyà que redueixi les seves despeses un 3% a risc de ser intervinguda. Aquestes retallades afectaran la propera reentrada universitària i els sindicats temen que comportin una reducció del personal. En notícies internacionals, el líder nacionalista Rim Ap Yorworth ha estat elegit aquesta setmana com a primer ministre de Gal·les. És la primera vegada que un partit que no sigui el laborista guanya unes eleccions en aquest país de les Illes Britàniques. Aquest triomf va arribar el mateix dia que l'independentisme tornava a guanyar a Escòcia i que l'extrema dreta de Reform guanyava molta força tant a les municipals angleses com als parlaments escocès i galès. Elisabet Vives és investigadora doctoral en Ciències Polítiques a la Universitat d'Edimburg.
4: Ara mateix l'anàlisi més potser prudent, però que s'adequa més a la realitat del que està passant és que hi està havent un terratrèmol de dimensions descomunals en el sistema polític britànic en general. I el que estem veient és com tant el Partit Laborista com el Partit Conservador estan esdevenint partits de segon, tercera, fins i tot quarta fila. I això ja és un canvi brutal. Tant la victòria de Plaid Cymru com el sorgiment de Reform s'han d'entendre amb això.
3: Una punarada d'agenda cultural perquè demà es presenta el llibre Les nenes d'Elna, una família i un tabú a la Llibreria Catalana de Perpinyà. Serà a les 11 amb l'autor i l'editora i s'oferirà un tast de vi de l'Empordà. I en esports, avui els Dracs juguen a les 9 del vespre contra el Wakefield Trinity. Els dos equips estan a mitja taula de la classificació. En rugby a 15, l'USAP juga demà a Bordeus en un partit intranscendent. I ara us deixem amb la previsió del temps.
5: Bon dia, tenim a sobre el xoc de dues masses d'aigua, una seca al sud, una húmeda al nord-est, que provoquen pluges, especialment cap a l'Albert i al Vallespí, on ha plogut força aquesta nit i plou encara, però s'està calmant a causa, o gràcies, a la tramuntana que pren força al llarg de les hores fins a arribar a 90 km hora a la costa. Ahir i avui és el retorn d'uns flocs de neu a Cerdanya, Capcí i el Canigó, això perquè el flux de nord-est és molt fred i tenim màximes molt baixes per la temporada. 5 a la Llaguna, 9 a Oceja, a Fontpedrosa i Mosset, 14 a Caià, 15 a Nefià, 16 a Pontellà, Parres Tortes i Estagell, 15 a Banyuls de la Marenda i la Roca de l'Albera, a la Roca el sol hi toca, però caldrà esperar demà, i 10 a Montferrer. Segons el santoral francès és Saint-Denis i pel català és Sant-Isidre. Sant-Isidre llaurador s'emporta la pluja i porta el sol. El 15 de maig de 1831 neix a Prats de Molló Carles Bosch de la Trinxeria, escriptor català de la Renaixença, i el 15 de maig de 1994 s'inaugura el memorial Passatges a Walter Benjamin a Portbou.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

Els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Soc l'Enric Balaguer, és el Punt Agrícola, l'actualitat pagesa del Conflent amb Felip Dorrandeu i David Muntanya. Som al mes de maig i al mes de maig, a part de cada dia un raig, hi ha també el Punt Agrícola amb els nostres dos convidats de sempre. Felip Dorrandeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: I David Muntanya, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: De què parlem? Parlem de les vaques que comencen a caminar cap amunt.
2: Sí, les vaques han marxat de la masia, són per els prats allà, encara al peu del Canigó, on l'herba és ben verda enguany. I n'hi ha força.
0: Ara podran pas pujar gaire, no? De moment.
2: Però ara encara no anem tan de pressa que això. Abans, aquí a Bernet, els vells engegaven el 14 de maig. I enguany encara s'han espiat hi ha poc temps aquí, al dessús de Bonaiga, a la Castella, tot això encara hi havia neu. Llavors no sé com ho haurien fet.
0: De moment no,
2: aquesta gent.
0: No es pot pujar
2: no,
0: més.
2: No, encara ara tenen d'aprofitar els prats que són a la vora de la masia, totes les deveses, i mira, cada dia anem a grandir la tanca, així anem un bocí nou cada dia.
0: Aquests prats són teus?
2: Aquests prats són llans que són meus, però no tots. Hi ha que Yogi i altres...
0: I doncs cal un acord amb el propietari.
2: Sí, tant.
0: Això no se fa amb papers o se fa...
2: Això se fa, com abans, amb paraula i amb papers. I
0: us toqueu la mà i endavant.
2: Sí, hi ha gent que són contents que tinguin el prat
0: netejat
2: i dallat i net, i que les vaques, jo som content que les vaques pasturen per aquests prats. I aquestes deveses també.
0: Són una... és bona herba.
2: Sí, és bona herba, per ara sí, no sé si jo no l'he tastada, però tindria de la fer analitzar. Jo no sé, una cosa que no seguim prou, per conèixer la seva...
0: Sí, perquè feu moltes coses de ramaders amb el bestiar, però tampoc, potser seria bé d'analitzar sistemàticament el que aporta l'herba, quin tipus d'herba i...
2: Sí, perquè ara també seria temporada per aquí Prada de Dallà. I ja sabem quan l'herba ha espigat, ja ha perdut 2/3 de del seu potencial. Quan l'herba espiga, ja ha passat. Cal tindrien de dallar i les vaques mengin l'herba abans que sigui espigada.
1: Bé, s'entén. Amb les granes hi ha proteïnes, hi ha més coses.
2: Sí, hi ha més coses, però això no podem seguir a tots els camps. I llavors, ja sabeu, quan les vaques arriben dins un camp on l'herba és espigada, ja comencen per menjar l'espiga de totes les graminers. Comencen per això. I com que el com de més bo.
0: Tenen un instinct, els animals, que sigui vaques o altres, és que... tenen pas coneixement com nosaltres,
2: no,
0: però
2: sí, sense... tenen el lloc de coneixement.
0: Sense això tenen una mena d'instint de cosa que...
2: Ara, tot el que és tendre els agrada. Ha estat també la rama d'arbres. Que sigui hasta la rama d'arbre de rures, de freixa.
0: Si són tendres.
2: Baianers, si són tendres, s'ho mengen a bocades i hasta se fan baixar les branques per arribar a menjar la rama.
0: I les fruites? A vegades hi ha cirerers, perquè és temporada de cirerers.
2: Tot hi passa.
0: Si hi ha un cirerer que té les branques baixes...
2: Sí, sí, ho mengen, tot això. Hasta espinyols. Espinyols i hasta l'altre dia s'han vist una que s'atacava a la vinya. Hi havia un veí ja que tenia una vinya a la vora una treia allà
0: pobre veí
2: i no, que la vaca començava a menjar les fulles
1: a menjar la part
2: de baix. Per això que cal vigilar tot el que és verd, tot hi passa.
0: Bé, preguntem a l'hortolà de Deus, es passa l'hortolà del Bernet, és l'hortolà de Deus, que fas actualment?
1: Bé, m'aixequi a la nit per collir amb una candela.
2: Encesa.
1: Encesa. I bé, jo principalment planti i apunti, fem prepari els camps per plantar més. Cal girar la terra i aviat caldrà esclarir els pocs presseguers que me queden.
0: I la meteorologia, és a dir, que plou sense ploure actualment.
1: Plou sense ploure és penible, perquè fa una setmana que estic fent el mateix tractament als arbres. Els hi posi sofre per lluitar contra la farinosa, l'oïllom, I un dia plou, l'altre dia plou pas, plou un poc cada dia, al cap d'un moment et dius, bé, et posat sofre, servei pas de res, doncs en tornes a posar.
0: I perquè si plou i... sobre el tractament, no val res.
1: Sí, cal, en teoria, em sembla que cal uns 15 o 20 mil·límetres perquè... treure completament el producte que has posat. A més, en cultiu ecològic tenes pas o ben pocs productes que entren dins la planta. El sofre, per exemple, ho poses de sus i ja està. Si hi és, hi ha pas un idioma.
2: I si plou, se'n va.
1: I si plou, se'n va. En cal tornar a posar. Doncs, ens hem posat dos cops en una setmana. Uh-huh. I sense ser ben segur que sí. Quedi quelcom. Doncs la setmana entrant en tornaré a posar. Uh-huh. I veus això abans, fent quan dic abans, fa uns anys, 5-10 anys, te deia, va, una saca de sofre, pel preu que val.
2: La capa d'estalviar.
1: I la capa d'estalviar. Avui tampoc, i penses, quan abans costava 25 o 30 euros, ara és a 80, quasi bé.
0: Justament, és l'actualitat, això, dels preus dels adobs i tot això, a causa de la crisi al mitjà Orient, afecta, sabeu, comença a pujar els preus dels adobs i tot això?
1: Personalment, com que sóc en cultiu ecològic, no. Utilitzi pas adobs...
0: amb petroli.
1: Com se diu? Amb petroli, sí. No, com se diu? Adobs de ions i de...
2: Químics.
1: Químics, si vols. Minerals. Doncs aquests que són fets a partir de gas i de petroli. Però has de pensar que tots els altres que són orgànics... són escalfats. De fet, bàsicament, un adob orgànic és fems escalfat per poder ser venut sota forma de, com se diu això, de palets, de taps, de tacos. De...
2: Sí, sí, sí.
1: I, evidentment, costa més car. Ara crec que esperi, de moment esperi, perquè és un fet com un munt de pagesos. Vaig comandar a l'hivern per tenir preus baixos i tinc una mica d'estoc. Doncs, què volia dir? Jo el que esperi és que els adobs orgànics no pujaran tant com els altres.
2: Sí, el que ha pujat al mes és el mesut pels tractors.
0: Sí, n'havia parlat d'això també.
2: També ha pujat malament aquí... aquí al mes d'abril.
0: El gasol agrícola.
2: Sí, el GNR. El gasol no routier, com se diu a França. I això ha posat malament i també, com el que dèiem, Filip, tot el que és els plàstics. Nosaltres ara anem a utilitzar per fer l'herba en verd aquí, per posar totes les bales d'herba sota un plàstic.
0: Sí.
2: I això també ha posat d'un terç al preu. Aquí, i encara no sé si entendrem, si n'hi haurà per tothom.
0: Perquè també hi pot haver una penúria,
2: una ruptura d'estoc. Sí. sí, això pot arribar.
1: Jo, per exemple, per l'hortalissa, faig un paillatge amb plàstic.
0: Ah, sí?
1: Sí. Bé, és un biodegradable.
0: Per mi un paillatge és... espai, però...
1: Ah, bé, sí, ara se passa ben bé, com diu, un cobert, si vols, posi sí. Un cobert de plàstic. Mm. D'un plàstic biodegradable. En teoria és fet a partir de blat d'indi i de restes de blat o d'ordi. Dic en teoria perquè cada cop que ho demani em diu, és bio, això és bio.
2: Ja t'han negat.
1: I vull els papers que me certifiquin a partir de què és fet. I un dia vaig tenir, venia de no sé on, del banc de Bordeus, i era fet amb les restes d'una, com se diu això, d'una fàbrica de papers. I,
0: va bé.
1: Doncs, perfecte. És veritat que això se desfà fàcilment. I bé, pensa que me sembla que el desembre em vaig comandar 9 rotllos, encara les tinc pas. En teoria arriben aquesta setmana.
0: I aquest, jo diria, material complementari, pots tenir un control per la certificació?
1: Bé, sí, no. És a dir que jo, en cultiu ecològic, ho puc posar, podria posar, no sé pas, jo, plàstic que no és bio i res de tot això, a partir del moment on te'l trec.
0: En quin moment?
1: I bé, un cop la collita feta, un cop la collita feta i que les plantes són mortes, treus això dels camps i ho tires.
0: Però això de manera legal, vols dir?
1: Sí, de manera legal.
2: Fa foc.
1: Cal pas cremar el plàstic.
2: No, però ara hi ha gent, hi ha un sistema que venen, ho vas a portar al negociant que t'ho ha venut.
0: Sí.
2: Se torna a utilitzar, si el treus del camp net.
0: Hi ha un reciclatge.
2: Hi ha un reciclatge que se fa, tots aquests plàstics. Tot això és organitzat aquí a França per departament.
0: I tu? Tu, David, no ets en bio,
2: no.
0: Però no ets gaire lluny. Suposo que et faltaria per ser en bio.
2: Que em faltaria per ser bio? Potser controlar encara més tot el que doni a menjar les bèsties.
0: Mm-hmm.
2: És això, tot el poc de cereal que doni a més de l'herba al bestiar a l'hivern. És això que encara és aquell pas que tenim de fer per endavant per poder ser bio un dia.
0: I el voldries fer o està bé? Perquè hi ha també aquesta certificació de Rosé des Pyrénées que també no estem gaire lluny. No?
2: Del bio tampoc, però no, la Rosé no és també una carn bio. Però sí, no sem massa lluny de passar empres que també cal que el mercat també sigui bo. I també hi ha l'aspecte econòmic també que pot jugar el seu paper per acabar d'ajudar a ens convèncer de passar en bio. Semblaria que torni una mica més bé tot el que és el bio el dia d'avui. Sembla que hi hagi esperança.
1: Que torni a venir l'ajuda al manteniment de l'agricultura ecològica.
2: Sí,
0: perquè ha desaparegut?
1: Sí.
0: O ha baixat?
1: Ha desaparegut.
0: Ah, sí.
1: Completament. És a dir, que fa uns anys tots els pagesos bio tocaven els 5 primers anys una ajuda justament per passar d'agricultura convencional a agricultura ecològica i després tocaven una ajuda cada any, evidentment menys important, per quedar en cultiu ecològic. I fa, bé, em sembla que d'ençà la darrera PAC, doncs fa 5 anys o 6 anys.
0: Política agrícola comuna.
1: Sí, PAC, exacte. Això existeix pas més.
0: I això doncs, fa...
1: No, bé, ho dic perquè hi ha, hi ha una mena de fantasma dins la població. Jo ho veig, per exemple, quan faig respostes o faig comentaris al Facebook, per exemple, hi ha gent que fantasma i que s'imaginen que hi ha pagesos que són, entre cometes, falsos pagesos que posarien 3 vaques a la muntanya i que tindria 50 o 60 mil euros. No, és pas així que funciona. Jo no dic pas que...
0: Hi ha alguns que... No
1: dic pas que hi hagi... que alguns són, diguem, borderline, però en general no. I jo m'agradaria tenir més diners. Jo tenir diners sense fer res m'aniria bé, que sí, David?
2: No, sí. No sé si existeix.
1: Sí. El xat GPT m'ha pas donat la resposta.
2: Potser la jubilació, no sé.
0: I això, aquesta desaparició de les ajudes, fa baixar el nombre de gent que es posen en bio o aquest... nombre de pagesos que són en bio és constant, està progressant. En sabeu d'algunes coses d'això?
1: Hi ha una progressió constant i feble. Jo crec que per que fa de la bio hi ha... I em sembla que és així, que ha de ser, cal que sigui així, perquè cal que la gent siguin convençuts. Si passes d'agricultura convencional a agricultura biològica, recap els sous,
2: aquell que fa la producció ha de ser convençut o aquell que compra?
1: No, els dos. Els dos. Aquell que fa la producció que ha de ser convençut. No, tens raó.
2: La pregunta intel·ligent de...
0: No, no, és que anava a fer la pregunta, però...
1: Cal que la persona sigui convençuda. Jo, que vols que te digui, vaig fer estudis, vaig fer estudis d'agricultura, vaig fer estudis en medi ambient, en ordenació del territori, i si hi ha coses que sé, és de toxicologia, de coses així, doncs ho deia ja als meus pares, mi home, deixa de fer això, canvia una mica, però efectivament mon pare sovint feia ben apolit el que feia, però quedava en cultiu convencional, i ho entenc perfectament. A un moment donat t'adones que, per exemple, quan produïs préssecs fas, no sé jo, 20 tones de préssec amb un hectare, tot just si te guanyes la vida, i en fas 21, comences a fer sous, i aquest petit percentatge, és a dir,
2: a més
1: 5-10 préssecs més a cada arbre, i bé, és això que te fa el benefici. Doncs és difícil de dir baixa els tractaments, canvia completament, i sabent que perdràs una mica de rendiment. Després hi ha aquesta filosofia, jo sé pas, jo per exemple, que m'agrada pas les punxades, puc pas entendre com hi ha gent que s'injecten heroïna a les venes, veus? Això ho puc pas entendre. I doncs poso pels meus camps, ho vaig fer i ara ho faig pas, i estic molt content de ser així, perquè al cap i a la fi, quan poses un deservant, poses, envies mort, envies un producte que mata tot.
2: Tota l'herba i tot el que va lligat amb això.

0: De tu parlem de rendibilitat. La rendibilitat, quan es tracta d'un ramat, com se gestiona? És a dir, que, perquè com treballes amb éssers vivents i animals? Sí. Són éssers vivents, també les plantes, però vull dir... Amb,
1: no és la mateixa cosa.
0: No és exactament la mateixa cosa.
2: Empatitzes pas igual amb una vaca i amb un arbre.
0: Doncs a vegades cal potser matar una vaca, gestionar els vedells i tot això, la rentabilitat com
1: nosaltres el que intentem de fer és que cada any cada vaca tingui el seu vedell.
0: Sí, fins a quants anys això dura?
1: Això, la vida d'una vaca normalment és fins a 15, entre 15 i 20 anys.
0: I
1: una vida normal,
0: pot tenir vedell a partir de quina...
1: De 3 anys.
0: De 3 anys.
1: A 3 anys, la primera, 36 mesos.
0: Parlem d'una vaca que la seva utilitat, perdó, sí, que et pot xocar aquest mot, seria de 10 o 12 anys.
1: 10 o 12 anys, sí. Mm-hmm. És quan són el més jove, que són el més fort, les vaques. Però la rentabilitat per nosaltres és aquesta. Mirem que el ramat tothom tingui, totes les vaques tingui el llur vedell cada any. Si pot ser, és aquí que l'empresa se juga el paper de cada vaca, la que ja comença de no tenir un vedell cada any, si també no se desenvolupa com cal, és aquí que hi estem les que guardarem més temps.
0: I després la sacrifiqueu, la vaca?

0: Això aquí, per
1: aquí no
0: que
1: n'hi ha.
0: És, som vist dins la premsa local que n'hi ha que se fan aquí a la plana, sobretot pels cavalls, això se juga més. Per el bestiar de la masia no en coneix cap.
2: I tenir bessonades és positiu o negatiu?
0: Ah, i bé, dels dos.
2: Dels dos.
0: Sí, cada any en tinc. Cada any en surt una o altra en cada ramader, en cada ramat hi ha una vaca que fa bessonada una o altra. Però sí, és positiu per la cota de la vaca, sí. És més fèrtil i és més... I pel ramader és una mica més complicat perquè els vedells surten més petits i se desenvolupen no tant que quan és tot sol.
1: Bastant lentament.
0: Sí, una mica més lentament, però sobretot el naixement on són més petitets i aquests primers dies on són... Els cal cuidar una mica de més a prop.
1: El biberó...
0: No, perquè normalment els primers...
1: Que hi ha aquesta imatge?
0: Sí, això ho hem fet també, però els primers dies la vaca té prou llet pels de mamar, els durs, fins a 3 setmanes o un mes i hi ha pas cap problema. En presa, normalment els mirem des de plaçar si hi ha un ramader que té una vaca que ha anat mal de badallar o si se pot arribar a fer prendre una altra vaca. I amb paciència.
1: Felip, estem al temps de... Canviem de tema. El temps d'esclarir. Abans n'hi havia molt. Era una feina per la gent d'aquí, d'esclarir els presseguers.
2: Sí, i tant.
1: La tècnica quina és?
2: Bueno, ja, som tingut por que m'aparris el temps de les sirenes.
0: Jo també.
2: M'has
0: pagat aquesta.
2: Ara ja tindrà la pregunta de sirenes. No, per esclarir presseguers i abricoters és fàcil i al mateix temps
0: és tècnic.
2: Doncs és fàcil perquè simplement cal treure petita fruita d'una branca. Quin és l'objectiu? Deixar-ne menys perquè creixi millor i que tingui una mida suficient per ser venuda, comercialitzable. I cal també fer, com dir-ho, llegir-ho, de tenir una mica de lectura de l'arbre, de saber si aquesta branca serà prou forta per aguantar 3 préssecs, o 2, o 4, o 5, o cap. I és això que és una mica difícil. Doncs intentem donar criteris, però sovint costa de fer entendre al personal. Doncs, què faig o què fèiem? A l'hivern agafem un arbre i ens dèiem, aquesta varietat és en primerenca, deixem 80 mixtes, 80 petites branques, torris de l'any precedent. Doncs en tenes 80 i a cada mixt deixes 3 o 4 fruita. Doncs multipliques 80 per 3, tens el nombre de fruites i te dius al mes de febrer, te diu, papa...
1: Tindré una bona recolta.
2: Tindré una bona collita, encara que sigui rec a 50 cèntims al quilo, canviem el tractor o anem de vacances un mes.
0: Ha pas escoltat a Teresa, que li deia que tenia tort.
2: I després ven la primavera de tot. I ja te dones que com en guany amb els abricots, per exemple, que hi ha hagut poca flor.
1: Què els hi passa als abricots?
2: Que bé, poca flor, hi ha pas hagut prou temps fred aquest hivern.
0: Ha plogut
2: just al moment on florien. I doncs al febrer t'imagines que tindràs bé, com l'altura del Bernet, els sous com la pluja dins la potxa me cauran i t'adones que bé, que és pas així. I que bé, de fet la pol·linització, si comparem els mamífers, la pol·linització és la reproducció.
1: Sí.
2: Doncs funciona pas cada cop.

0: Vull dir que si vols tenir fills ho cal intentar,
1: sí, sí, sí.
0: Pas igual s'ho pensi amb les vaques,
2: sí, sí,
0: el toro
2: i el toro també
0: s'hi afanyi, si no, sí. Ja pas un badell, cada vaca te'n pas un badell, i bé, cada flor fa pas un préssec, ni un abricot ni una poma, de vegades sí i d'altres vegades no, cal que hi hagi bones condicions.
1: I doncs què els hi ha passat als abricoters d'aquest any?
0: I bé, què els hi va passar? Falta de pluja, falta de temps, fred a l'hivern,
2: mm-hmm.
0: I pluja al moment on florien. Mm. I això fa que sovint, a mi m'ha passat a un camp ple de flors, content, fa ben guany, tindrem una collita de ricots, veieu que... Fins i tot jo vaig dir al meu obrer, escolta, veieu que caldrà tallar una mica més, perquè... I el dia que me deia, a veure, anem a veure aquests abricoters, i mira, on són els abricots? Mm. On són? Totes les... Pas totes...
1: Havien caigut?
0: La majoria de les flors havien caigut.
1: Mm.
0: Encara que siguin polinitzades, tenies petits abricots grossos com una avellana i d'altres grossos que com... Vas jugar a la punta d'un bic, veus?
1: Per què s'aclareix els presseguers i els altres arbres no?
0: Sí, tot s'aclareix. Sí, sí, sí,
1: i els cirerers.
0: Sí. Els cirerers també.
2: També es pot fer.
0: També, perquè abans, parlant de cireres, abans tothom menjava cireres tal com eren.
2: Petites
0: i ara grosses. Cal que siguin més grosses.
1: Mm.
0: Doncs cal la recerca en agricultura ha anat cap a cireres més, cercar varietats de cirera que siguin més grosses, i la gent, com a mínim els supermercats, són més contents.
2: Que totes les varietats, que siguin pomes o peres, totes s'esclareixen el mateix.
1: Mm.
2: Sí, també és feina, també.
0: Ah, sí.
2: Si no, la poma resta més petita.
1: I per què, ara parlem pas del teu cirerers?
2: No.
1: En tens dos o tres?
0: Jo
1: en tinc un. Per què me fa cireres un any sí i un any no?
0: Perquè esclareixes pas.
1: Molt bé.
2: Sí.
1: Doncs aquí podem parar l'emissió.
2: Sí, tens la resposta.
0: Sí, tens la resposta. Escolta, justament comparàvem la sí. Polinització amb la reproducció.
2: Mm. Se cansa un any.
0: Exactament. Si... Bé, una dona que té un o dos mainatges tindrà pas el mateix cos que la mateixa dona que si en té 10 o 12. Mm-hmm. Doncs, i fas fer cireres al teu cirerer i en ori un any, l'any següent se calmarà. Cal dir també que cada cop que hi ha una fruita, la fruita envia un petit hormona a l'arbre dient estic aquí, i en general... Pels cirerers ho sé pas, però pels presseguers i abricoters és al juny, sovint, que se fa el que se diu l'inducció floral. És a dir, que les branques que creixen reben aquesta hormona. I se diuen, ui, ui, hi ha un munt de fruita, doncs cal fer fulla, cal fer branca. Doncs tots els ulls nous, en comptes de fer flors, fan fulla. Veus? Per això que si treues fruita, l'any següent tindràs ulls que faran flors i d'altres que faran llenya.
1: Molt bé, és molt precís i en sabem cada punt agrícola, en sabem més. David Muntanya, Felip Durandeu, moltes gràcies per la vostra col·laboració sempre simpàtica i enriquidora. Fins una altra.
2: Fins una altra.
0: Adéu.
3: És el Punt Agrícola, l'actualitat pagesa del Conflent, amb Felip Durandeu i David Muntanya.
4: Radio Arrels, el volum 88.2.
5: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Vilatges de Conflent. Comencem la nostra visita al vilatge d'Escaró, antic poble miner de l'Alt Conflent. Avui ens trobem a Escaró amb un bonic dia de tardor, fa bon temps, i el que ens farà visitar Escaró és ni més ni menys que el batlle de Daniel Aspa. Daniel Aspa, bon dia.
6: Bon dia.
1: Escaró, fem una carta d'identitat, ràpidament.
6: Escaró, doncs, hi ha 80 habitants l'any, i després, ho sabeu tots, és un país de miner. I aquí ens trapem al costat de la mairia de l'escola. Són anat a aquesta escola aquí, aquesta. I aquest lloc és un lloc que ha estat fet després de la destrucció de l'altre costat del poble, perquè de l'altre costat del poble hi havia una escola i també la mairia d'Escaró. Això ha estat construït als anys 60 de les destruccions de l'altre costat. Doncs Escaró és sempre coses així. És destrucció, reconstrucció, destrucció, reconstrucció.
1: Situació geogràfica.
6: Situació geogràfica, ja veieu el Canigó aquí, el nostre Canigó. De l'altre costat és el Vallespí, ara som al Conflent. D'aquí ja veieu el Tres Esteles, que és la nostra muntanya, també, el Tres Esteles. De l'altre costat hi ha Soanyes, i de l'altre costat de la Serra, que veieu aquí dalt, hi ha Nyert. I els tres pobles, Nyert, Soanyes, Escaró, són pobles també que tenien població de miners. I doncs tenim una història de prop de nosaltres amb els altres pobles que són famílies també de miners i que han treballat a la mina.
1: Això és molt important, eh? En parlarem tot el temps de la nostra passejada per Escaró. Comencem a caminar, Daniel?
6: Sí, anem.
1: Sortim des de la mairie, l'Ajuntament, i anem cap a l'església, una església que no és tan antiga.
6: No, és pas antiga aquesta església. De cops, com faig passejades amb gent dins del poble, m'estic aquí davant de l'església i els dic, mais és una antiga església o nova? Si és nova, ha estat construïta després de la destrucció de l'antiga església en 1947, a l'altre costat d'Escaró.
1: Escaró damunt.
6: I doncs, si dic, veieu, totes els rocs que veieu aquí són rocs de l'antiga església i els alemanys essayaient de trobar pourquoi cette église a été construite avec les pierres de l'ancienne église.
1: I doncs,
6: no ens cal apropar. I veieu aquí, aquestos, tres, se diu en francès, les corbeaux, c'est pas com se diu en català, els corbeaux, les corbeaux, aquí, tres. I doncs ja veieu cares aquí un poc. Veieu cares que tenen, aquestes cares tenen 1000 anys, perquè l'antic iglesi era l'iglesi de Sant Martí. Sant Martí és avui, eh? Ho sabeu que és avui, Sant Martí.
1: El dia que gravem és l'11 de novembre.
6: És la festa d'Escaró, però ara se fa pas festa d'Escaró, és la festa major d'Escaró. Ara s'hem fet la festa a fi juliol, passa. Però la caldria fer tornar a la Sant Martí, a l'11 de novembre. I veieu aquests rocs, tres rocs aquí, i bé, tenen cares velles de 1000 anys. Se veu un poc la cara amb els ulls de caixa costat, aquí.
1: Fem una descripció, hi ha una, la porta, i per sobre hi ha una marquisa, una marquesana, i aquests testimonis de l'església d'abans, que tenim també un panell, una foto que l'explica, perquè, com ho ha dit Daniel Aspa, el nostre guia, era una església molt antiga, la d'Escarro d'Amunt.
6: Ja veieu l'església, sobre aquesta foto, ja veieu aquesta església veia. I veieu que de cada costat hi ha camí de ferro amb vagonets aquí. I l'església, l'antic església, de cada costat hi havia mena, hi havia galeries. I doncs, a la guerra de 40, el que s'ha passat era que hi calia un munt de mena. I doncs que ha fet la companyia que explotava la mena a l'entorn de l'església, bé, ha fet galeries sota l'església, Ha fet galeries sota l'església. I doncs, a poc a poc, en 40, 40, 45, 46, 47, a poc l'església ha caigut, a poc a poc, i la campana que era aquí, un dia de 47, ha caigut un soroll, un gros soroll dins el poble, i el veia de les poques, Garendú, Marcelenc i un altre, i del municipi, s'han estat a prop de l'església i han vist que la campana era sus el presbiteri de l'església. La campana havia caigut del campanar fins a de sus del teulat del presbiteri. I doncs amb una garrotera han fet baixar a poc a poc, la campana, i han salvat la campana. I després d'això, 6 mesos després d'això, l'església ha caigut
1: completament.
6: I ara ja podem veure aquesta campana és aquí, l'han salvada.
1: I encara ara la trobem a la nova, direm nova, església, que s'assembla molt a una església antiga, per això ha estat reconstruïda d'una manera antiga. Caminant tornarem a parlar d'Escarro d'Amunt.

0: Radio Arrels, a Bages, 95.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
3: L'associació Ludòpia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
4: En un episodi precedent hem esmentat quelques jocs en línia. Hem parlat del paraulògic, del motli, del catamots... Me quedava pendent la qüestió dels jocs físics, aquells amb els quals juguem en família, amb amics, jocs que compartim. I entre aquells, quin nos fan jugar amb la llengua? Mit aquí quelques idees. Un joc senzill, en una capsa petita, per jugar a quatre, és Codi Secret. Una bona manera de cultivar els sinònims, de trobar relacions entre els mots i, sobretot, de xerrar en català. Els que vulguin jugar al Scrabble català, sapigueu que l'empresa Mattel, després de molts anys refusant d'editar noves capses en català, s'ha decidit fa poc de tornar a posar a la venda la celebre capsa verda, ara amb teules de fusta. Però existeix una variant catalana que pot substituir l'original, és el Catamots, que trobeu també en línia. A un nivell, diguem, superior en competències de llengua, i si vos agraden les endevinalles, heu de jugar al Enigmarius, un joc múltiple basat en les paraules, ideat per Marius Serra, l'expert dels jocs de mots i altres endevinalles. Trobareu més suggestions al canal YouTube, si teclegeu @ludopia_cat.
3: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
0: Radio Arrels, Alenyà, 95.
2: Radio Arrels.
5: Radio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
6: Bon dia, és divendres 15 de maig i escolteu Ràdio Arrels. Destaquem aquesta hora que els treballadors de la clínica privada Sant Pere han tornat a la feina després de 3 setmanes de vaga. La negociació es va desencallar dimecres al vespre amb la intervenció del prefecte, que va exigir a l'empresa que es mogués. Els treballadors han aconseguit una prima immediata de 700 euros, una prima anual de 400 i diversos compromisos en altres reclamacions. Canviem de tema perquè Canigó Grand Site alerta que encara no s'han pogut reobrir tots els camins que van quedar malmesos pels temporals de l'hivern passat. A més, demanen extremar la vigilància als visitants, especialment durant aquests dies de pont en els quals s'hi espera més gent. Segons una primera diagnosi, es calcula que estaran oberts tots els camins principals cap a finals d'aquest mes, mentre que els secundaris hauran d'esperar fins a finals de juny. Des de Canigó Grand Site alerten que alguns camins del costat del Vallespí podrien estar tancats fins a finals d'estiu. I el Ministeri de l'Ensenyament Superior ha exigit a la Universitat de Perpinyà que redueixi les seves despeses un 3% a risc de ser intervinguda. Aquestes retallades afectaran la propera reentrada universitària i els sindicats temen que comportin una reducció del personal. En notícies internacionals, el líder nacionalista Rim Ap Yorworth ha estat elegit aquesta setmana com a primer ministre de Gal·les. És la primera vegada que un partit que no sigui el laborista guanya unes eleccions en aquest país de les Illes Britàniques. Aquest triomf va arribar el mateix dia que l'independentisme tornava a guanyar Escòcia i que l'extrema dreta de Reform guanyava molta força tant a les municipals angleses com als parlaments escocès i galès. Elisabet Vives és investigadora doctoral en Ciències Polítiques a la Universitat d'Edimburg.
7: Ara mateix l'anàlisi més potser prudent però que s'adequa més a la realitat del que està passant és que hi està havent un terratrèmol de dimensions descomunals en el sistema polític britànic en general, i el que estem veient és com tant el Partit Laborista com el Partit Conservador estan esdevenint partits de segon, tercera, fins i tot quarta fila. I això ja és un canvi brutal. Tant la victòria de Plaid Cymru com el sorgiment de Reform s'han d'entendre amb això.
6: Un apunt ara d'agenda cultural, perquè demà es presenta el llibre Les nenes d'Elna, una família i un tabú a la Llibreria Catalana de Perpinyà. Serà a les 11 amb l'autor i l'editora i s'oferirà un tast de vi de l'Empordà. I en esports, avui els Dracs juguen a les 9 del vespre contra el Wakefield Trinity. Els dos equips estan a mitja taula de la classificació. En rugby a 15, l'USAP juga demà a Bordeus en un partit intranscendent. I ara us deixem amb la previsió del temps.
8: Tal com era previst, el temps d'aquest divendres està marcat per una clara baixa de les temperatures, tant mínimes com màximes. Aquesta tarda el termòmetre no ha passat dels 6 graus, per exemple, al Capcir, 13 al Conflent, 16 al Vallespí i 17 de màxima a la plana del Rosselló. I tot això amb, a més, una tramuntana que ha arribat a bufar fins a 70 km per hora. Aquesta tramuntana ens acompanyarà encara demà dissabte, però diumenge ja s'haurà acabat. Les que també ens acompanyaran són les temperatures fresques, fins i tot fredes, dissabte, ja que en aquest cas s'anuncien 3 sota 0 al Capcir, 1 sota 0 de mínima a Cerdanya, 1 a l'Alt Vallespí, 6 al Vallespí i al Conflent i 11 graus de mínima dissabte al matí a la plana del Rosselló. A la tarda tindrem sol a tot el país, amb 19 graus a Perpinyà, 18 graus a Ceret, 16 a Prada, 11 a Sallagosa. I diumenge el temps podria ser més variable, alternància de núvols i de clarianes, però normalment sense precipitacions en gran part del dia. I si hi ha precipitacions, seran a la tarda sobre els relleus. Les temperatures pujaran, però no gaire.
2: Radio Arels. Radio Arels.
5: Des de l'any 1981, Radio Arels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Radio Arrels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
5: Política a Radio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
6: Escòcia i Gal·les han estat notícia en aquests darrers dies perquè hi ha hagut eleccions en aquests països i forces independentistes han sortit guanyadores d'aquestes eleccions, que eren el mateix dia i a més coincidien també amb unes eleccions municipals a Anglaterra. Per provar d'entendre una mica com està la situació actual a les Illes Britàniques just després d'aquestes eleccions, tenim amb nosaltres la investigadora doctoral en Ciències Polítiques de la Universitat d'Edimburg, l'Elisabet Vives. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Que et vam tenir ja fa uns mesos, doncs, perquè ens expliquessis que venia aquest any electoral, sobretot enfocat en Escòcia, i t'hem volgut trucar també perquè, doncs, ens expliquis una mica com ha anat, no? Perquè aquestes eleccions a Escòcia, l'SNP ha guanyat com a primera força indiscutible, sí. Però no té majoria absoluta i, a més, ha perdut alguns escons. Això com... Quina valoració se'n fa des d'Escòcia?
7: Sí, exacte. És com has explicat, l'SNP ha guanyat amb 58 diputats, amb molta distància de Reform i Labour, que han quedat empatats en segona posició amb 17 escons cadascun. Però, com deies, l'SNP ha perdut una mica de pistonada respecte a les últimes eleccions. Han perdut aproximadament un 10% dels vots i 6 diputats. La interpretació que es fa aquí és, d'una banda, que l'SNP és la cinquena elecció que guanya consecutiva, cosa que en el món de les democràcies liberals occidentals és bastant excepcional. Llavors, això és una de les coses que, sobretot, l'SNP s'està encarregant molt de repetir, no? Que malgrat portar tant de temps al poder i amb el desgast que això comporta, la gent segueix votant-los. Però després, L'altre gran fenomen d'aquestes eleccions ha estat com la força amb què ha irromput Reform al Parlament escocès, no? Que per primera vegada en unes eleccions han tret diputats, i això també és notícia. La tercera narrativa o el tercer fil narratiu que podríem tocar també és com que el Partit Verd escocès, que és un partit completament diferent als verds d'Anglaterra, també han tingut uns molt bons resultats, i això fa que sumats l'SNP i els verds sumin més diputats que la legislatura passada. Cal dir que els verds aquí a Escòcia són netament independentistes, o sigui que la majoria independentista s'ha ampliat una mica al Parlament escocès, i això també és notícia.
6: Clar, és a dir, que es podria dir que l'SNP ha perdut una mica de força dins del seu bàndol, diguem que realment són bastant homogenis, però que han perdut una mica de pistonada dintre del camp independentista.
7: Sí, a veure, la distància entre els dos partits independentistes segueix sent enorme, però és veritat que veiem una mica de transvasament de vot de l'SNP als verds, i això, de fet, és un dels primers cops que passa. I bueno, sobretot, per exemple, a Edimburg, un dels diputats que era ministre del govern escocès ha perdut contra una diputada verda, i això ha creat una mica de rebombori, perquè és bastant inaudit.
6: El Sweeney va prometre un segon referèndum si guanyaven. Primer de tot, això com s'interpreta que ha influït? Ha donat vots a l'SNP, o pot ser un dels motius pels quals hagi perdut alguns escons?
7: Bueno, això era una estratègia que electoral, jo crec, de John Sweeney, que m'ho crec, si hagués tret majoria absoluta segurament hauria seguit el que va dir, però clarament també era un reclam per animar la gent a votar l'SNP, no? I l'estratègia no els hi ha sortit bé, perquè no només no han tingut majoria absoluta, sinó que, com deien, han perdut una mica de vots i d'escons. Clar, amb el John Sweeney, l'argument que feia és que en el seu moment, en el 2011, quan Alex Salmond va treure majoria absoluta, ha estat l'única vegada que el Parlament britànic ha donat la possibilitat de fer un referèndum sobre la independència. Llavors, ell, la seva lògica era: hem de repetir aquest resultat perquè, si no, no tenim legitimitat per demanar un segon referèndum. Però, clar, els verds, des del principi, des que va dir això, van dir: i per què no ho venem com que, si hi ha majoria absoluta independentista al Parlament escocès, això ja ens dona legitimitat per reclamar un segon referèndum, no? Però l'SNP, jo crec que perquè justament ho estaven fent servir com a una estratègia electoral, no ha acceptat mai aquesta lògica. Però vaja, el dia de les eleccions i aquests últims dies, quan li han preguntat al John Sweeney: amb aquesta majoria independentista entre els verds i l'SNP, reclamaràs un segon referèndum?, ha estat molt ambigu i no ha respost clarament en cap moment encara. Ja veurem què passa.
6: Però, si més no, molt, molt convençut no sembla de moment, no?
7: No, clar, perquè era el seu punt central de la campanya. I clar, el mateix dia, suposo que fer-te enrere amb això, doncs suposo que se't veu massa el llautó. Ja veurem. Hem d'esperar unes setmanes a veure també si els verds i l'SNP formen govern, o l'SNP decideix governar en minoria. Totes aquestes coses s'aniran veient en els propers dies, i crec que marcaran bastant qüestions com això, com la demanda d'un segon referèndum.
6: Doncs per això haurem d'esperar una mica. El mateix dia que hi havia les eleccions a Escòcia, també hi havia eleccions a Gal·les, i sí, en aquest cas han estat molt notícia, perquè per primera vegada un partit independentista o nacionalista, diguem, ha guanyat doncs les eleccions al País de Gal·les.
7: Sí, exacte. I no només això, sinó que per primera vegada a la història el Partit Laborista ha perdut unes eleccions a Gal·les. O sigui que des del 1922, que és quan va començar a haver-hi eleccions amb sufragi universal a Gal·les. O sigui que sí, és una notícia molt important, històrica, i també hem de dir que la davallada del Partit Laborista a Gal·les no només ha alimentat a Plaid Cymru, que és el partit nacionalista galès, sinó que també Reform ha pujat d'una manera brutal. Ha passat d'un aproximadament un 1% dels vots, que és el que van treure l'any 2021, que el partit no existia pràcticament, i han tret gairebé un 30% dels vots aquesta setmana, o sigui que també han fet un creixement espectacular.
6: Ara, jo quan introduïa el tema adoptat, tu també com ho has dit, com hem de classificar el Plaid Cymru? És a dir, són nacionalistes, però quin projecte tenen pel País de Gales? Realment plantegen algun tipus d'independència o volen més autonomia? Què defensen una mica?
7: Sí, o sigui, són un partit nacionalista que defensa que Gales té dret a l'autodeterminació, el que passa que jo diria que per estratègia en aquests moments ells el tema de la independència no el posen al centre del debat, o sigui, el reclam d'un referèndum no està al centre del seu programa electoral, sinó que de moment són una mica més conservadors en aquest sentit, i jo crec que volen demostrar que els nacionalistes poden governar Gales millor que partits d'obediència britànica o anglesa, i així, diguem, eixamplar la base, per fer servir un concepte que segurament els oients coneixeran, eixamplar la base per donar pel suport a la independència. Perquè realment, o sigui, si sumes els vots a favor de la independència de Gales en aquests moments i els vots de partits unionistes, els unionistes segueixen tenint majoria. Llavors, diversos dirigents i exdirigents de Plaid han sortit dient això, que ara s'han de centrar a governar bé, a demostrar que una visió nacionalista i nacionalment autocentrada per Gales és més positiva per la gent de Gales i així augmentar el suport a la independència.
6: Clar, és que des dels Països Catalans, i suposo que des d'altres llocs, potser s'ha fet una mica una interpretació des de lluny, però clar, s'ha vist, Irlanda del Nord governa un partit que està a favor de la reunificació d'Irlanda. Escòcia, sí. L'SNP, i ara Gales, un partit també nacionalista. Clar, depèn de quins opinadors, semblava ja que el Regne Unit hagi d'implosionar en la propera legislatura. Pel que m'estava responent ara, potser no estem en aquesta fase, no?
7: O sigui, jo no posaria la data tant cap aquí, però no descarto que en els propers 15-20 anys això pugui passar. O sigui, crec que ara mateix l'anàlisi més potser prudent, però que s'adequa més a la realitat del que està passant, és que ja està havent un terratrèmol de dimensions descomunals en el sistema polític britànic en general. I el que estem veient és com tant el Partit Laborista com el Partit Conservador estan esdevenint partits de segon, tercera, fins i tot quarta fila. I això ja és un canvi brutal respecte al que aquest país ha estat acostumat, que són dècades i dècades i gairebé segles de bipartidisme, no? O sigui, això per si sol, per mi, ja em sembla molt destacable. Llavors, crec que, per exemple, la victòria de... Les hem vist una història a part, perquè, com ja he dit, fa molts anys que governen, però tant la victòria de Plaid Cymru com el sorgiment de Reform s'han d'entendre amb això, com que ja està havent una erosió molt forta i molt ràpida dels partits que fins ara havien estat els partits de govern, que són el Partit Laborista i el Partit Conservador. Si després això es tradueix en referèndums d'independència, que és el primer pas, i després guanyar aquests referèndums d'independència per part de les forces independentistes, crec que ja es veurà, però no em sorprendria gens que sí que veiéssim un referèndum a Gales en els propers 10 o 15 anys, un segon referèndum a Escòcia, i Irlanda el tema ja és una mica més delicat, però tampoc ho descartaria.
6: Ara parlaves de Reform, que evidentment també probablement és un dels grans vencedors d'aquella nit electoral, també pels resultats a Anglaterra de les eleccions municipals, on van fer un paper molt, molt destacat. Sí. Reform, entenc que l'hem de classificar com dins d'aquesta nova ultradreta, diguem, que està guanyant una mica tot arreu. És així, no?
7: Sí, o sigui, amb les peculiaritats, no, del Regne Unit, que és que té un líder que ja fa molts anys que està... Vaja, un líder carismàtic que fa molts anys que surt als mitjans, que va ser molt actiu durant la campanya del Brexit, o sigui, ja fa més d'una dècada que Nigel Farage surt diàriament a les notícies, i és un partit, o vaja, a través d'ell, de la seva persona, que s'ha anat transformant en funció dels temps, no? I un cop ja van aconseguir el Brexit, doncs ara s'han centrat això, bueno, són un partit molt anti-immigració, hi ha elements de extrema dreta racista, blanca, supremacista, un nacionalisme molt etnicista anglès, que això fa que també explica que jo crec que també que l'SNP aguanti molt bé Escòcia perquè es presenta com l'antítesi de Reform i que Plaid Cymru pugui també sortir com antítesi de Reform a Gales perquè hi ha aquest l'eix nacional que els separa. Sí, o sigui, jo crec que té moltes coses en comú amb altres partits de la dreta populista o extrema dreta europea amb peculiaritats britàniques.
6: Clara, deies a Escòcia i a Gales que hi ha aquesta qüestió nacional. Reform ha agafat aleshores com la part, diguem, el vot, podríem dir, unionista o nacionalment anglès en aquestes altres nacions?
7: Sí, o sigui, pel que fa a Escòcia és bastant clar que això ha estat així, perquè si mirem la davallada que han fet els conservadors, que ha estat un dels partits que ha patit la pitjor davallada, i el que ha guanyat el Reform és bastant simètric, o sigui, sembla que hi ha hagut molt de transvasament de vot de conservadors a Reform. El que passa que és interessant perquè en el debat de candidats que hi va haver abans de les eleccions escoceses, el candidat conservador es va presentar molt com el candidat unionista i, de fet, va burxar bastant en el candidat de Reform, dient-li, però vosaltres sou unionistes o què sou? I a mi em va sobtar perquè Reform tampoc va fer una gran apologia de l'unionisme, no? Suposo que saben que poden tenir potència els votants que amb el tema nacional potser se senten escocesos, però vaja, clarament hi ha hagut aquest transvasament de conservadors a Reform a Escòcia. A Gales la qüestió jo crec que és més complicada perquè crec que Reform també ha recollit bastants vots del Partit Laborista i respon més a aquest desencantament de la classe obrera en zones postindustrials molt castigades des de fa dècades ja per la globalització i també recullen aquest descontentament. A part de que, evidentment, suposo que si no et sents galès o no tens una identitat galesa molt forta, t'és igual una mica votar Reform, conservador o laborista, si en l'eix esquerra-dreta o en l'eix cultural és el que t'interessa.
6: Doncs aquestes claus per entendre una mica la situació actual al Regne Unit després d'aquestes eleccions que han tornat a donar l'SNP com a vencedor a Escòcia. Potser una mica menys vencedor del que es podia esperar, però que al final l'independentisme guanya, comptant els verds també, i els nacionalistes també guanyant a Gales, en aquest cas per primera vegada. Ho hem estat comentant amb la investigadora doctoral de Ciències Polítiques de la Universitat d'Edimburg, l'Elisabet Vives. Moltes gràcies per atendre'ns.
7: Moltes gràcies, fins aviat.
2: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: Amb el Pere Jordà i l'Oriol Lluís Gual estem fent un repàs de la història de la música tradicional nord-catalana i avui parlarem de Al Gratlla, no confondre amb la gralla, del Gratlla. Què és el Gratlla?
4: Llavors, és segurament molt desconegut, ara mateix fins i tot, ara mateix, fa uns 10 anys llargs que es torna a descobrir, el, com se'n deia aquí al nord, el Gratlla. Per exemple, potser alguns hauran vist passar algun article sobre el graire que van tornar a trobar a Arsèguel, o potser més segurament la gent haurà potser oït a parlar del grall de pastor. Bon. Llavors, de fet, amb aquests noms, que són varis i varien segons on ens trobem, i segons les èpoques també, però parlem ni més ni menys que del grall o d'un instrument semblant al grall de la cornemusa, és a dir, l'oboè de la cornemusa, el que toca la melodia. És un oboè, és a dir, que és un buidat cònic que funciona amb un inxa, una canya doble. I en una altra crònica parlarem més en detall de les inxes. Doncs bé, hem trobat, es troba encara freqüentment en arxius o en col·leccions privades, uns gralls, més coneguts com a gralls de pastor, doncs que no són ni més ni menys que el grall de la cornemusa, destacat de la seua cornemusa. Llavors, tampoc la cosa és tan senzilla. Per què? Sabem, per exemple, que el taller de torneria Reig a Torelló, que com a taller de torneria fabricava tot d'objectes tornejats, amb boix, amb faig, en fi, amb fusta, vaja, amb una especialitat d'instruments de música. Durant un temps van ser els únics o gairebé que fabricaven flabiols, per exemple, però aquest va ser un taller molt antic que podem fer remuntar a finals del segle XVIII i també van fabricar cornemuses, flabiols, evidentment, de tota mena, i com que fabricaven cornemuses, necessàriament sabien fer gralls. Passa que quan la cornemusa va caure en desús i que els músics que encara la feien sonar feien servir instruments antics i que adobaven quan tocava, però vaja, es van quedar amb la part més vistosa i amb la qual es podia tocar melodia, que és senzillament el grall, i el que feien sonar amb inxes de tible o tenora que anaven directament enxufades en el cim del grall, que així ens podia permetre a gent. El cas és que sovint eren pastors, no només, però en tot cas gent, diguem-ne, del camp, que s'entretenien i passaven l'estona. Quan no era amb un flabiol, era amb un grall. Però, de manera molt recent, i dec aquesta informació a Lluís Obiols, arxiver a la Seu d'Urgell, tenim ressenya en aquesta enquesta que va fer, em sembla que se'n deia Zamora, a finals del segle XVIII. Sabem, en aquest resultat que aquell concerneix la Vall de Ribes, on la gent, em sembla que és de Ribes de Freser, si no em falla la memòria, contesta en aquesta enquesta i descriuen com se passaven la festa major, per exemple, en aquell moment, doncs, que és finals del segle XVIII, i parlen d'una gralla que ho descriuen, a més, ho detallen, no és sinó un instrument semblant al grall de la cornemusa, però que en aquest cas no és pas el grall destacat, és ben bé un oboè sencer, de la mateixa mida que un grall de cornemusa, però un oboè en si mateix, vaja. Tenim alguns gralls d'aquesta mena que ens han arribat. Dos d'aquests, per exemple, els podreu veure a la Casa Pairal de Perpinyà. Dona el cas que tots dos ens arriben de la Seu d'Urgell. Un que és molt, molt fi, molt bonic, ben tornejat, que és el bessó, de fet, d'aquest graire, com li'n diuen, que van trobar a Arsègal. L'altre, que ja té una forma més, diguem-ne, més rústega, també tornejat, però fet amb molta cura, molt interessant, també de la Seu d'Urgell, i fins i tot tenim el nom del qui va participar, en tot cas, fins i tot tenim la seva adreça en l'elaboració d'aquest instrument, el Ramon Cirera, que s'estava aleshores carrer de les Eres a la Seu d'Urgell. El que és interessant de remarcar amb aquests instruments és, efectivament, comparant les mides entre aquests gralls que es tocaven com oboès i els gralls de les cornemuses. Aquest graire com el d'Arsègal, per exemple, comparteix mides amb el grall de la Borrassa, per exemple, de Cairol, o de les cornemuses que fabricava el Valentí Turón, de la mateixa manera que aquest grall d'aquest senyor Ramon Cirera té molt a veure amb el grall de la cornemusa, de la primera cornemusa que va integrar les col·leccions del CIM. Doncs, aquests instruments, que poden semblar així, pas de joguina, però gairebé, malgrat tot, de retruc, ens aprenen coses sobre la fabricació dels gralls que al cap de les cornemuses, que al capdavall és el que eren.
3: I aquest instrument, quina relació té amb el seu homòfon, diguem, de la gralla més del Camp de Tarragona o del Penedès? És, entenc que no deu ser casualitat que el nom s'assembli tant.
4: Llavors, de fet, la gralla és com sac de gemecs per la cornemusa. És el nom despectiu que en un moment donat es va donar a uns instruments que són molt més elaborats que el que llur nom podria deixar pensar. De fet, fins i tot gralla sabem que va designar el que en diem les xeremies primer i tenor. I el que avui dia designem com a gralla, històricament, per exemple, ho trobareu en les memòries, ara se m'escapa el nom, de com se'n deia. Memòria de coses que es perden, pas la meua de memòria, d'un senyor de Reus. Bon, sabem, això n'és un exemple, Bufarull, ja està. Ell en diu dolçaina, d'aquests instruments. De la mateixa manera que un instrument equivalent a les Terres de l'Ebre, és pas ben bé el que avui que designem com a gralla, però és de la mateixa família, a les Terres de l'Ebre li diuen gaita, i al País Valencià la dolçaina. Bon. Però això és la mateixa família d'instruments que no té res a veure amb el grall de pastor, el gralla, o les xeremies, que aquests són oboès. La gralla, la gaita, la dolçaina, són curts, relativament curts, són 36, uns 36 centímetres de llargada total, de mitjana, un cònic molt obert i un forat del polze que no es troba pas a dalt de tot, com seria el cas pel grall, per exemple, però que es troba al bell mig entre l'índex i el major de la mà damunt. Precisament al mig, que de fet això l'apropa més de les gaites, gralles orientals d'Àfrica del Nord fins a Turquia i fins i tot més enllà, i fins i tot per mides, l'apropa més d'aquesta pràctica d'una certa tipologia d'oboè de carrer, però organològicament no és gens la mateixa família que les xeremies o el grall de cornemusa. Però, evidentment, com que són instruments de plaça, de carrer, sonors, d'inxa doble i de buidat cònic, malgrat tot, no és estrany que la gent li hagi atribuït el mateix nom tot i que després, quan es miren el detall de la construcció, no són el mateix.
0: Sí, històricament, és a dir que quan s'agafa textos antics d'aquí de Catalunya Nord, es pot de vegades veure passar la denominació Graia, però de fet són homònims. No cal considerar gens ni mica que sigui d'aquest instrument del qual es parla. Depèn del lloc, de les èpoques, etc. etc. Amb qual hem començat, el Grai de Pastor, escoltant el col·lectatge dels anys 60, entenem que doncs, aquests petits oboès que es tocaven els pastors amb ramats a la muntanya, la gent quan en parla diuen Gratia. És per això que quan hem començat dient el Gratia amb una T, perquè la gent deia el Gratia, i masculí. Ja, doncs, no deien la graia. I sovint, els autors més intel·lectuals que coneixien el terme de graia escrivien la graia. I després hi ha també la distinció doncs, amb l'oboè de joc, el grai. Dins la literatura tot es va barrejant. Però és veritat que quan nosaltres fem recerques, per força som obligats a donar denominacions, anar a buscar també la cosa més propera. La idea no és inventar, és entendre de què parlem. I amb el grai, és un, com deia el Pere, hi ha aquest barreig entre els reig que són tornejats per ser tocats a boca directament, i tenim pocs exemples, per uns quants, aquí a Catalunya Nord, de grais de cornemusa, que el tio no té més la cornemusa, pensi a un grai que era un senyor de Prats que es deia Fajola, tenia pas més la cornemusa, doncs tenia el grai i tocava com els altres. Només els reig i tot això són coses que ens venen doncs, de l'altre costat, del Principat, i tots aquests pastors que ens han deixat rastres de grais, la majoria, són gent doncs, del Principat. No dic d'Empordà perquè pensi que hi ha les Garrotxes i tot això, que han vingut. No és una... Es feia aquí, es practica, però és veritat aquí, que la gran majoria no són típicament gent originaris d'aquí. A Serret s'han col·lectat dos, per exemple, de grais, de fet, pertanyien a un tio que venia d'Olot, etc. etc.
3: Doncs avui hem parlat d'aquest gratlla. Moltes gràcies a Pere Sordà i Oriol Llosgual.
4: Merci, plau.
0: Gràcies.

0: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
2: A Europa s'hi parlen moltes més llengües de les que molts de nosaltres coneixem. El Miquel Martínez Vila ens està oferint un viatge per tots aquests idiomes. Miquel, bon dia.
3: Bon dia, Cleofé.
2: Avui som a una regió a la costa del Mar del Nord.
3: Sí, som a una regió costanera del Mar del Nord que s'estén des del nord-est dels Països Baixos fins al sud-oest de Dinamarca, un territori anomenat Frísia. En aquest territori vivia un poble germànic que acabaria emigrant juntament amb els saxons cap a les illes britàniques i, per tant, els anglesos tenen una arrel conjunta amb aquest poble germànic meridional. Els frisons han acabat dividits entre les administracions dels Països Baixos, Alemanya i Dinamarca, però en territoris que no són contigus entre si, i els seus dialectes s'han anat separant els uns dels altres fins als punts que actualment hi ha grans problemes de comprensió entre els tres dialectes, o ja pràcticament llengües, dels frisons. La llengua frisona forta, al dia d'avui, és el frisó occidental, la que es parla a la regió neerlandesa de Frísia, que és parlada pel 70% dels habitants d'aquesta regió.
2: Doncs parlem primer d'aquesta regió occidental de Frísia.
3: Sí, per situar-la al mapa hem de pensar que som als Països Baixos. La meitat nord d'aquest estat és una terra al voltant d'un mar interior que, en la seva obertura pel nord, està tallat per un gran dic que evita que tot l'estat s'inundi. La costa i les illes més properes a l'orient d'aquest dic formen la província de Frísia. Aquesta regió té una economia molt agrària, sobretot amb la ramaderia de vaques, i a la província hi són oficials tant el frisó com el neerlandès, i el frisó es fa servir pel govern, la justícia, l'educació, els mitjans de comunicació, tot plegat. Políticament hi ha alguns partits polítics, com el Partit Nacional Frisó, que és un dels quatre partits que forma part del govern regional.
2: Abans has dit que el frisó també es parla a Alemanya i Dinamarca. Fa frontera la província de Frísia amb Alemanya?
3: Doncs no. Entre la regió de Frísia i Alemanya encara hi ha la província de Groningen, una zona que fins l'edat mitjana va ser de llengua frisona, però ara ja no ho és més. Per aquest motiu, com que els territoris frisons no estan comunicats entre ells, els diferents dialectes cada vegada se separen més.
2: El segon dialecte frisó és el septentrional.
3: Sí, en aquest cas es parla en un territori frisó que és al nord de tot d'Alemanya, a l'istme que uneix Alemanya i Dinamarca. El territori frisó és la part de la frontera entre els dos estats. En aquest territori hi ha associacions culturals i polítiques en defensa de la llengua i s'ensenya el frisó de manera voluntària a les escoles públiques. La presència als mitjans de comunicació és molt baixa, però encara existeix. Políticament aquí els frisons també estan organitzats i sovint fan front comú amb la minoria danesa de la zona per poder tocar poder.
4: In de herfst van 2021 stuurde Frieslandoc twee documentaires uit onder de naam De Ontdekking van Friesland. Een zoektocht naar het ontstaan van een Fries gevoel van eigen identiteit.
2: I encara hi ha un tercer dialecte molt minoritari.
3: Sí, aquest es parla més al sud, al land de la Baixa Saxònia, i aquest dialecte té poc més de 2.000 parlants i està molt amenaçat.
2: I sempre ens recomanes un lloc per visitar de la zona on es parla aquesta llengua.
3: Sí, avui serem a la regió frisona occidental, als Països Baixos, a l'illa de Schiermonnikoog, o pels frisons, Schie Munsich. És el punt més al nord dels Països Baixos i actualment és una destinació turística important. L'illa té 40 quilòmetres quadrats i el principal mètode de transport allà és la bicicleta. L'illa té un sol municipi de 900 habitants i és el municipi menys poblat.

0: plat de tots els Països Baixos, i per aquest motiu els habitants de Schiermonnikoog sempre proven de ser el primer municipi que declara els resultats quan hi ha eleccions.
1: Moltes gràcies, Miquel.
0: Gràcies, Cleofe.

L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.

0: vell avall. Sap va treure el vol de la vella i se l'empassa coll avall.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
4: Aquesta setmana, a Ràdio Arrels, l'Anna Amigó estava amb nosaltres per parlar-nos del seu disc Sang de Dona, que acaba de sortir a principis d'any. Anna, ara que has tret Sang de Dona, tens algun altre disc en preparació o algun altre projecte?
5: Bé, com a amb arpa i cant, sí que ja fa temps que estic agafant notes i tinc una idea al cap i bé, la cosa ja es va gestant. Encara no he començat a escriure ni melodies ni textos en concret, però sí, això és com un... Bueno, no pots aparar mai el motor. I després també doncs, participo en altres projectes, tant com a líder com a músic. El que comentàvem, que aquest dissabte, per exemple, tornarem a fer el que es diu Cançons Retrobades, que està basat en un cançoner que ha escrit la meva germana, recopilant totes aquelles peces que es van recollir a la Conca de Barberà durant l'obra del cançoner popular de Catalunya. Llavors, clar, moltes vegades els cançoners, tu veus cançons escrites però no saps com sonen, no? Llavors, aquest projecte explica les diferents missions, els diferents moments que els intel·lectuals van passar per la Conca i ho intercalem amb cançons doncs d'aquest cançoner, que ve la Laia Pedrol amb el pandero, és una experta en pandero quadrat. L'Albert Margalef també, bueno, fa percussions i jo faig els romansos doncs, amb l'arpa i la veu. I hi ha cançons molt boniques, versions diferents de la que normalment estem acostumats a sentir i fins i tot hi ha peces que gent del públic ens ha arribat a cantar o a taralejar. I clar, estem parlant de cançons recollides l'any 1900, a principi, o sigui, el 1926. I clar, això també t'impacta molt, és un projecte molt bonic. I després, el que et comentava, la setmana que ve farem dues representacions de Rebrotar, la composició de per quintet de corda i arpa, i que parla sobre la natura, de com ens hem desenganxat d'aquests ritmes, no?, que ens marca el que ens envolta, i el moment que ens n'adonem, doncs, allí s'acaba, allí llenço la pilota al públic, cadascú que decideixi el que vol fer, no?, amb el seu futur. I és una composició molt bonica, de 7 moviments i bé, us convido a que si sou per aquí al sud que la vingueu a veure.
4: Justament parlant de natura, tu, el teu treball, a part de la música, és l'agroecologia també. Com ho fas per ser agricultora i música al mateix temps? Com arribes a trobar el temps, ja que són dues feines que demanen molta, molta dedicació?
5: Sí, demanen molta dedicació. D'horaris no entenem, de dies festius no entenem, ni amb música ni amb agricultura. El que sí és que, clar, a mesura que la música ha anat augmentant, clar, els moments al tros també han anat disminuint. Llavors, la meva parella és el que gestiona la part agrària, diguem, del projecte i jo em dedico més a gestionar les activitats, els tastos d'oli, les visites a finca, els concerts que organitzem amb tastos de producte, bueno, la part cultural, no? I intentem, doncs, a l'estiu, o quan fa més bon temps, doncs, que la gent pugui venir i gaudir d'una tarda o un vespre amb música o teatre o diferents doncs, esdeveniments allà a la finca.
4: Abans de despedir-nos, Anna, parlarem de la cançó que es diu Sant Joan, feu-la ben gran, que has fet en dues parts. Ens pots explicar una mica per què aquestes dues parts i què tenen de diferent i de comú al final?
5: Sí, mira, aquesta cançó parteix d'una cançó que de fet es titula Sant Joan, feu-lo ben gran, en masculí, eh? I és una cançó molt extensa a tots els països catalans, també. Llavors, jo la vaig treure del cançoner del Baix Camp i el Montsant, fet per Carrutxa, aquí a Reus, i amb diferents melodies i diferents estrofes cantades en diferents pobles. I jo vaig agafar la lletra d'Alcover, perquè el disc Sant de Dona el vaig presentar al Convent de les Arts d'Alcover. Llavors, creia que era una manera de tornar i agrair, no, que em convidessin a fer-ho allí, no? I bé, la història és molt curteta, és una cançó de Bressol i es fa dormir una criatura encomanant-la a Sant Joan i a Sant Martí perquè el seu futur sigui fantàstic, no? Clar, jo avui dia pensava, dic, quanta gent deu cantar una cançó de Bressol i encomanar-se a un sant o una santa perquè tinguem una millor vida. Llavors aquí va entrar la segona part, que el canvi és molt clar, on l'arpa ja una mica més enfadada, no? Canta la melodia recollida a Santa Coloma de Queralt a principis de segle passat, també una melodia recollida en aquest cançoner de la meva germana, i la lletra és meva. Llavors jo vaig pensar que què li diria jo a una criatura per fer-la dormir, desitjant-li un futur millor, no? I aquí doncs, hi ha diferents frases que conviden doncs, a reflexionar si les dones o les nenes tindran un futur millor o no. Aquestes frases també que canto estan relacionades cada una d'elles amb el contingut de les cançons del disc. Llavors s'ha de pensar una mica. És un exercici de pensar aquesta cançó.
4: Doncs ara l'escoltarem. Anna Amigó, moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres a Ràdio Arrels per presentar el teu disc Sang de Dona.
5: Moltes gràcies a vosaltres i espero poder pujar ben aviat cap a Catalunya Nord i que el pugueu sentir en directe.
4: Doncs seràs la benvinguda aquí a Ràdio Arrels, en tot cas.
5: Gràcies.
4: Ens acomiadem, doncs, escoltant Sant Joan, feu-la ben gran, de l'Anna Amigó.

0: Ràdio Arrels, a Forques, 95.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: Tal com era previst, el temps d'aquest divendres està marcat per una clara baixa de les temperatures, tant mínimes com màximes. Aquesta tarda el termòmetre no ha passat dels 6 graus, per exemple, al Capcir, 13 al Conflent, 16 al Vallespir i 17 de màxima a la plana del Rosselló. I tot això amb, a més, una tramuntana que ha arribat a bufar fins a 70 km per hora. Aquesta tramuntana ens acompanyarà encara demà dissabte, però diumenge ja s'haurà acabat. Les que també ens acompanyaran són les temperatures fresques, fins i tot fredes, dissabte, ja que en aquest cas s'anuncien 3 sota 0 al Capcir, 1 sota 0 de mínima a Cerdanya, 1 a l'Alt Vallespir, 6 al Vallespir i al Conflent i 11 graus de mínima dissabte al matí a la plana del Rosselló. A la tarda tindrem sol a tot el país, amb 19 graus a Perpinyà, 18 graus a Ceret, 16 a Prada, 11 a Sallagosa. I diumenge el temps podria ser més variable, alternància de núvols i de clarianes, però normalment sense precipitacions en gran part del dia. I si hi ha precipitacions, seran a la tarda sobre els relleus. Les temperatures pujaran, però no gaire.
1: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
3: El risc de la complexitat de la xarxa elèctrica francesa. Bon dia. El sistema elèctric, sovint percebut com una infraestructura lineal i estable, s'ha convertit en un espai de tensió constant dins la transició energètica. A l'estat francès, la xarxa elèctrica opera com un engranatge gegantí que connecta centrals de producció, estacions de transformació i milers de quilòmetres de línies d'alta tensió. Aquesta xarxa, construïda per distribuir una producció centralitzada i predictible, s'enfronta avui a una realitat més fragmentada i intermitent. Renovables descentralitzades, consum més volàtil i l'electrificació de sectors com el transport o la calefacció. Un article a la web de The Conversation explica que el repte és tècnic, però també polític i territorial. Les energies renovables, com l'eòlica i la solar, produeixen de manera irregular i sovint són allunyades dels nuclis de consum. Això exigeix una adaptació contínua de la xarxa per evitar sobrecàrregues o desajustos. En determinats territoris, l'accés de producció renovable en hores punta pot saturar la capacitat de transport de la xarxa, provocant el rebuig parcial de l'electricitat generada. Aquesta situació, que ja s'observa en diversos punts del territori francès, obliga els operadors a gestionar fluxos cada cop més complexos i a invertir en infraestructures més resilients. La resposta habitual ha estat el reforç de la xarxa, més línies i més transformadors. Però aquest model xoca amb resistències socials i ambientals, especialment en zones rurals i naturals, on diversos projectes d'alta tensió han trobat una oposició creixent de col·lectius locals. RTE, l'operador de la xarxa de transport d'electricitat, es troba al centre d'aquest equilibri inestable. A més, la lògica d'ampliació contínua de la xarxa és qüestionada per experts que proposen un replantejament del model energètic cap a una descentralització real on la producció i el consum s'apropin geogràficament. En paral·lel, la integració europea de les xarxes afegeix una capa més de complexitat. La xarxa elèctrica ja no és només una qüestió d'enginyeria, és un camp de disputa entre models energètics, entre temporalitats institucionals i urgències climàtiques, entre territori i tecnologia.
0: Ràdio Arrels, a Sant Nazari, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, Ràdio Arrels s'ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. En la història d'aquesta ràdio hi ha hagut una gran diversitat d'emissions, sovint fetes per gent no professionals de la ràdio, gent que tenia ganes de fer ràdio i volia ajudar. Durant diverses temporades dels anys 90 i 2000 es va fer una emissió sobre els vins del país que es tastaven en directe. Era l'emissió Bacanal.
4: Vinyes verdes vora el mar.
3: Habitualment es feia als estudis de Ràdio Arrels, però en una de les emissions de l'any 2000 tot l'equip es va desplaçar a Santa Coloma de la Comanda per una edició molt especial i, com sempre, començava per les vinyes verdes d'en Lluís Llach.

0: te.
1: Bacanal, una emissió de Ràdio Reus, avui amb...
2: Pere Manzanares,
3: Josep Delos
4: i Dona Pascal.
1: I Josep Serra, i molta més gent, tenim doncs l'Adriana Caselles, tenim l'Anna Maria Casas i en Miquel Casas, i estem a la cava del domini de les tres colomes, es diu així.
2: Sí, és veritat que necessita Miquel Casas, em sembla que tothom el conegui pel nom de Mixu Casas,
5: sí.
2: I en català podríem dir Miquelet, si esteu d'acord, eh?
5: D'acord.
2: Així es fa més història, eh? Doncs va canar l'especial per dues raons, perquè tenim Adriana Caselles amb nosaltres, que ens ha preparat l'ullada. Farem una degustació de vins, però també mengem l'ullada, i Bacanal s'ha traslladat, és pas en el salut tradicional, sinó que s'ha traslladat en una cava a Santa Coloma de la Comanderia. I el vostre domini és el domini de les tres colombes. D'on ve aquest nom?
5: El nom ve perquè mon pare, com tenia tres nins, i que podia pas posar...
2: Les tres nines?
5: Tres nins. I que podia pas posar el nom del vilatge, alors va donar aquí nom, Domènec Tres Colombes.
6: Un extracte de l'emissió Bacanal, era una edició especial, embullada inclosa, elaborada per Adriana Caselles, realitzada a Santa Coloma de la Comanda.
7: Ràdio Arrels.
8: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
9: El 15 de maig del 1981 neix Pau Baibé. A més de cantant, és un músic, bateria sobretot, compositor i productor. Es dedica a compondre bandes sonores per cinema, televisió i publicitats, i a produir discs d'altra gent com Maria Coma o el grup Inspira. Va muntar el segell discogràfic Amniotic Records entre els anys 2009 i 2014. Estanislau Verdet era un alter ego musico-humorístic que era el vehicle a través del qual Pau Baibé presentava cançons iròniques i crítiques amb la societat a través de la vergonya i la paròdia. L'any 2010 va donar per tancat aquest període. Va ser quan va començar la seva carrera amb nom propi i amb una bona acollida de la crítica i del públic. El 2014, Pau Baibé ho va deixar tot, va tancar el segell, va deixar la feina i la ciutat de Barcelona per marxar a Banyoles a escriure un nou disc, Pels Dies Bons. Aquest disc va ser autoeditat. L'any 2017 va tornar a la capital catalana per seguir la seva carrera en autoproducció. Escoltem el tema Avui, l'únic que vull.

0: Fins aquí, avui, l'únic que avui, de Pau Baibé.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Són la Simone d'Aeronaut de Baó. Vos informi que dins el marc d'Identicat torna el grup L'Inestable de Puigcerdà amb el seu teatre d'improvisació humorístic. Serà el divendres 15 de maig a 20:30 a la Bilbao a Baó. Aquest any el grup presentarà Improbable, un espectacle que fins i tot no és un espectacle dins el sentit passiu del terme, sinó una relació viva i jubilatori on actors i públic se senten junts utilitzant una llengua que estima. Expliquen que el que diu la llei de la probabilitat és que si llancem un dau suficients vegades, acabarem obtenint tots els resultats possibles. Mais que passa quan el dau no té números i les regles les inventa el públic en temps real? Alors on existeix pas més teatre en català a Catalunya Nord, el grup de Puigcerdà és el que necessitem. Pensat per a tots els públics i de franc. Allez, fins al 15 de maig.
2: Per fer saber a tothom el que organitzeu, entreu en contacte amb Ràdio Arrels 04 68 35 47 48 radio@radioarrels.cat. L'agenda és un servei de franc.
3: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
2: Esquitxos de llibres.
4: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.

0: El 1700, un esdeveniment capital per la grandesa política de França havia succeït. Felip, duc d'Anjou, net de Lluís XIV, pujava, gràcies a la diplomàcia francesa, al tron d'Espanya. Abans que marxés cap als seus nous estats, el rei, avi, volgué una efigia del seu net, rei, i, clar, demanà el retrat al seu pintor favorit del moment, pintor que, a més, quan nasqué a Perpinyà, tenia encara la nacionalitat espanyola. No ho podia demanar cap altre. Tria gairebé obligada. I vet aquí que, tot seguit, en un bescanvi de rei a rei, a les primeries del 1701, el nou rei d'Espanya demanà al rei de França un retrat per posar-lo a la capital del seu nou estat. Lluís XIV, entusiasmat, com s'havia quedat del seu net pintat, a tall de Felip V, en hàbit reial de la cort d'Espanya, s'adreçà naturalment a Monsieur Rigaud per al mateix encàrrec pendular de testes coronades. Si per una primera vegada el nostre pintor havia fet de Lluís XIV un guerrer vencedor, aquest cop, en una missió de prestigi, de llustre diplomàtic, el que se li demanava, Júpiter després de Mars. I el resultat fou el quadre esplendorós de l'impressionant rei Sol en hàbit reial del coronament que tots els escolars de França coneixen, portat com és a tots els llibres d'història del gloriós estat francès. Renada Laura Portet. Rigau, un pintor a la cort de la Rosa Gratacul. Edicions Destino.
1: Esquitxos de llibres.
2: Amb en Pere Manzanares.
1: De Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Plantes de Conflent. Albert Malló, Camproví.
3: Les plantes del Conflent, qui les coneix bé, és l'Albert Mallol, que ens ve a veure a l'estudi de Prada regularment. Bon dia, Albert.
2: Bon dia, Enric.
3: Quina planta tenim avui?
2: Tenim una de ben bonica, que s'anomena Candela o Sarriassa, i en llatí Arum Italicum. Llavors, Arum ve d'una forma del verb grec airo, aron, que vol dir aixecar, que es va donar a una planta comestible, sepas quina. De fet, seria la llatinització del mot grec, aron. Mm-hmm. I italicum significa italià, és a dir, que ve d'Itàlia, probablement perquè va ser descrit allà. A Catalunya Nord tenim tres noms: Candela, Gujol i Sarriassa. De Gujol no n'hem sabut trobar els orígens, però dels altres dos,
3: sí.
2: Sí. Candela vindria dels òrgans reproductors, perquè realment sembla una candela. I pel que fa a l'altra, Sarriassa vindria de una bràctea, és a dir, una espècie de fulla que abraça l'eix de la inflorescència, que es capdella i que forma com un recipient, una sàrria.
3: És a dir, que tenim aquesta fulla o macrofulla?
2: No, diríem que és un òrgan foliaci que s'assembla amb una fulla que envolta...
3: I envolta, i al mig surt la candela.
2: Sí, és a dir, la candela seria aquesta inflorescència quan no està desplegada.
3: D'acord.
2: I quan se desplega, més aviat sembla una bossa, una sàrria.
3: Molt bé.
2: La que es feia servir per posar al cim dels animals per transportar coses, que aquí al Conflent jo diria que haurien de dir sarri.
4: O sarru.
2: O sarru. De fet, és com un serró. Vindrien d'aquí els noms. Molt, molt interessant. En d'altres llocs hi ha altres noms, dels quals alguns són prou interessants. Cugot, escandalosa, frara, pota de bou, xèrria, que s'assembla molt a sàrria, potser és una deformació del mot, pot ser, apaga foc, per un dels usos que té, fulles de cremadura, també. Igualment, punta de rella, que això vindria per la forma que tenen les fulles, que tenen un pecíol molt llarg i la làmina és triangular i gran, que sembla realment una rella, que seria aquest tros de ferro que hi ha a l'arada, que és la que quan toca la terra obre el solc per poder-hi plantar. Llavors, algun altre més, per exemple, rapa comuna. I en occità també n'hi ha unes quantes denominacions: caudet de serp, herbo draguno, herbo di porc, figueirón, resent de serp i algun altre.
3: És a dir, que començant per nom, ja tenim la descripció?
2: Sí, de fet, en aquest cas, amb els noms, tenim una descripció molt breu del vegetal.
3: Seguim parlant de la candela amb l'Albert Mallol.
2: Sí, teníem amb els noms una descripció breu i ara explicarem una mica més com és, perquè en tinguem una idea més aproximada, tinguent en compte que difícilment la podem veure, excepte quan la consultem en el web, que veurem a la fotografia. És una flor que s'assembla molt al lliri d'aigua. Mm. Són de la mateixa família.
4: Ah, són cosins?
2: Sí, diem que sí. Una, el lliri d'aigua és blanc i aquest és d'un color groc, groc pàl·lid, groc clar, d'un color no és fort, és descolorit. Doncs diríem que és la mateixa estructura. Aquesta flor es composa amb un eix i una espècie de fulla que l'envolta. com si fos un con. Una paperina d'aquelles de paper, còniques, la idea. Aquest eix, a la part baixa, queda com estrangulat, forma una cambra. I a dins d'aquesta cambra, en l'eix, que és més o menys cilíndric, fa dos anells. A la part baixa hi ha les flors femenines, després hi ha una mica d'espai amb algunes setes, com uns filaments, després hi ha un altre anell més curt amb les flors masculines, i a la part de dalt hi ha tot un conjunt de setes, és a dir, aquests filaments, que tenen una funció que ara explicarem. I després, a la part de dalt, doncs, queda oberta, queda totalment oberta, i surt un apèndix que és com una massa de morter, també d'un color clar. Bé.
3: I això és obert?
2: Això és obert. És a dir, la part que és tancada és a la part de baix, aquesta que queda estrangulada, i a la part de dalt és ben oberta i es veu com si estigués totalment obert. Bé, en el moment que s'obre, perquè en principi és tancada, és tot enrotllat, per això sembla una candela. En el moment que s'obre, en el moment que en diem l'entesi, fa flaire de pix o d'excrements, que són components aromàtics que allibera la planta per oxidació, el procés de floració. I atrau insectes, que són sapròfits, és, de fet, són dípters, mosques.
3: Sí.
2: De fet, anirien allà probablement a posar els ous. Sóc pas especialista, però d'això...
3: Els excrements
2: però,
3: també...
2: Sí, atrauen
3: aquests mosques.
2: Per entrar els filaments va bé, entren cap a dins, però per sortir no poden.
3: Estan bloquejats.
2: Queden allà bloquejats. Aquest procés dura unes 24 hores, que és el procés en què hi ha les flors femenines que maduren primer, i després, quan aquestes es marceixen, les masculines que estan a sobre s'obren i deixen anar el pol·len. I els filaments que hi ha dalt, que deixen entrar però impedeixen sortir, queden marcits. Per tant, els insectes que queden a dins atrapats durant aquest temps, travessen, queden ben coberts de pol·len i es poden escapar. I tornen a ser enganyats per una altra planta amb la flaire aquesta i van. I així aquest pol·len que han agafat d'aquí el traginen amb una altra planta. Aquest seria el procés de pol·linització.
3: De fet, aquests insectes són hostatges.
2: De fet, sí. Sí. Són en hostatge. De fet, és una manera que la planta té, en aquest cas enganyant, amb la flaire aquesta, per assegurar la seva reproducció. Llavors, un cop ha passat això, la inflorescència, que les flors són a dins, masculines i femenines, separades, amb discos, els de baix els femenins i els de dalt els masculins. Doncs continuarà el seu procés fins a madurar, i quan és madur veiem una espiga d'uns fruits petits però molt bonics de color roig, que fa que realment allà on n'hi ha giris el cap per mirar i dius, caram, quina planta més bonica. La floració és a la primavera, per exemple, durant el mes de maig, o sigui, un poc abans, i la fructificació vindria a partir del moment que fa molta calor, juny endavant. I seran aquí, en les espigues fructíferes, durant el temps que passi un animal, mengi els fruits, els tragini amb una altra banda i amb els excrements, les granes que hi ha dins d'aquestes baies de color roig, són les que quedaran disseminades per

0: la luna del jazz. Ta da ta da ta da ta da do da. And I hear me jazz. I whisper all of you. I whisper all of you. Yes.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Música a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Avui arribem a l'estudi de Prada de Ràdio Arrels, Sandra Mascrera, directora del Festival Pablo Casals. Oficialment es diu així, però per nosaltres el Festival Pau Casals de Prada i del Conflent. Bon dia, Sandra.
4: Bon dia.
3: Vens aquí per nos parlar d'aquesta edició que és una mica especial, l'edició que és la 74a edició del festival Pau Casals. Per què és especial?
4: És especial perquè aquest any celebrem el 150 aniversari del naixement de Pau Casals i doncs es fa amb la Fundació Casals també de Barcelona i bueno, a totes les organitzacions del món, no? A 8 anys de Pau Casals, fem tots una edició o celebració especial per aquest aniversari. I doncs, per nosaltres, al Festival de Prada, preparem una edició que és una edició a 8 anys del violoncel.
3: Sí, sí.
4: I doncs, cada nit, o quasi cada nit, sí, hi haurà concert amb violoncel recitant, violoncel amb orquestra, violoncel barroc, violoncel modern també amb la Anna Carla Mazza. Bueno, hi ha moltes coses.
3: És a dir que la vedeta és el violoncel i en Pau Casals.
4: Clar, primer, clar. Bueno, però no es pot dividir, no? El violoncel i Pau Casals és una mica que Pau Casals és una mica la personificació del violoncel.
3: Sí. L'estructura d'aquest festival, suposo que ara té velocitat de creuer amb la fórmula que ha posat en plaça en Pierre Bleuze.
4: Tot, sí, clar. Hi ha, bueno, la fórmula que ha posat el nou director artístic, el Pierre Bleuze, és una mica una edició amb orquestra, no? Amb l'orquestra comença el festival i fa la cloenda el 8 d'agost i entre les dues dates hi ha música de cambra amb els joves de l'orquestra.
3: Sí, també hi ha, doncs, en els vilatges més aviat, eh?
4: Aquest. Exacte, el vilatge de Conflent. Clar, cada nit els concerts es passen sempre a l'abadia Sant Miquel de Cuixà. I els concerts del matí als pobles i les esglésies del Conflent.
3: I també, des de Pierre Bleuze, sortim també de la música clàssica de tant en tant.
4: Sí, Pierre Bleuze és també director de l'Ensemble Intercontemporain a París, que és un ensemble, una orquestra que fa la promoció, no, de la música contemporània i també de la creació contemporània per la música. I doncs hi haurà un concert de l'Ensemble Intercontemporain el 30 de juliol i també creació dintre d'aquesta edició amb nous compositors.
3: Molts joves venen donc per aquests concerts. Com es fa la preparació? Que, bah, suposo que és en Pierre Bleuze que se'n va a cercar.
4: Sí, clar. El Pierre Bleuze fa amb un comitè de selecció, també fa la selecció de los joves. Són joves de tot l'Europa que vinen a tocar aquí, al Festival de Prada. Fan una residència de 15 dies, 12 setmanes, aquí a Prada. Una mica l'ambient, no?, que hi havia abans a l'època de Casals, quan tots els músics del món van venir aquí a Prada per tocar amb el mestre. L'idea és una mica de reproduir aquesta forma amb un orquestre, no?, a residència.
3: Quins són els plats forts d'aquest festival Pau Casals de 2026?
4: Les plats forts, bueno,
3: els moments més que et semblen més importants.
4: Més important, bueno, són les dues, són els concerts d'orquestra, no? Perquè hi ha 60 músics de tota l'Europa en un escenari. Això és una mica espectacular. També diré el concert de l'ensemble intercontemporain, perquè és molt raro que l'ensemble intercontemporain toque fort de París. Doncs és una celebració i també un concert molt excepcional. Crec que també hi ha la producció del cor d'infant, perquè fa un any, l'any passat, vam crear un coral, un cor d'infant que cada dimecres fan cursos, bueno, al despatx del Festival Pau Casals, i ara aquest any fan una òpera i presenten una òpera el 31 de juliol i el 1er d'agost. És l'òpera Brundibar, que és una òpera per nens.
3: I doncs això també és una gran feina, jo diria, o una gran opció del Festival Pau Casals de treballar, si es pot dir d'aquesta manera, sobre les joves generacions.
4: Clar, perquè si volem una mica fer la transmissió, no? Perquè som, el Festival de Prada és un dels més antics festivals d'Europa, al final. I clar, el futur del festival és la nova generació, és les músics de demà, amb les joves de l'orquestra, amb els nous compositors també, amb la creació contemporània, i ara amb el cor d'enfant Pau Casals, això és el futur de la música de demà a Prada.
3: També vindrà una gran persona de la música catalana, que és en Jordi Savall.
4: Sí, Jordi Savall, sí. Per seguir amb els moments forts d'aquesta edició, clar, el 4 d'agost, bueno, rebrem a Jordi Savall, que és un músic, crec, clar, un músic de Catalunya i també un músic del món. Per tots els músics del món és, no sé, és una figura tan important que... Sí. Que fa por.
3: Estàs nerviosa per rebre alguns músics,
4: sí,
3: com per exemple en Jordi Savall?
4: Sí, clar, el Jordi Savall. Bueno, hi ha moments de molt d'estrès, no? En la preparació, en l'organització d'un festival, els principis, sempre els principis és una mica quan tots els músics arriben a Prada i també hi ha molt que descobren Prada. Coneixen a Prada per la fama i, bueno, i tota la història que hi ha, i després quan estan aquí, bueno, és una altra cosa, hi ha també, ells són nerviosos també. I bueno, hi ha és molt estrès, no? També una preparació de festival, i és molt feina també per les equips.
3: El Savall ha previst alguna cosa especial?
4: Serà per Jordi Savall?
3: Sí, ell ha previst una cosa especial per aquest festival?
4: No ho sabem.
3: D'acord. Recordem, doncs, les dates del 28 de juliol al 8 d'agost a Prada i al Conflent. Hi ha concert també a Prada, hi ha concert a Sant Miquel de Cuixà, als Vilatges i al Club també al vespre?
4: Sí, al vespre. Hi ha dos concerts a l'Hotel Pams, que són concerts a l'aire lliure, que són format una mica jazz, una mica més modern, amb Cali també, que és un... Bueno, sí, perquè la seva... Exacte, local, i que la seva filla toca violoncel, és violoncelista, i doncs cantarà amb ella.
3: Fantàstic, doncs això és gairebé un scoop, nosaltres no ho sabien.
4: I un altre scoop és que per Jordi Savall, al principi, tot el principi, hauria de venir el 1er d'agost, que és el seu aniversari, a Jordi Savall, que fa el 85 anys. Molt i bé. Al final no pot venir el primer, però vindrà el 4.
3: Molt bé, Sandra Mascré. Les informacions, doncs, suposo, a la web de la informació, i podeu comprar ja entrades?
4: Sí, ja, des de fa 15 dies.
3: A quina adreça?
4: www.festivalpablocasals.fr.
3: Moltes gràcies, Sandra Mascré, i desitgem molt èxit per al Festival Pau Casals, que sempre en té des de fa anys.
4: Moltes gràcies per convidar-nos.
3: Gràcies.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: Tal com era previst, el temps d'aquest divendres està marcat per una clara baixa de les temperatures, tant mínimes com màximes. Aquesta tarda el termòmetre no ha passat dels 6 graus, per exemple, al Capcir, 13 al Conflent, 16 al Vallespir i 17 de màxima a la plana del Rosselló. I tot això amb, a més, una tramuntana que ha arribat a bufar fins a 70 km per hora. Aquesta tramuntana ens acompanyarà encara demà dissabte, però diumenge ja s'haurà acabat. Les que també ens acompanyaran són les temperatures fresques, fins i tot fredes, dissabte, ja que en aquest cas s'anuncien 3 sota 0 al Capcir, 1 sota 0 de mínima a Cerdanya, 1 a l'Alt Vallespir, 6 al Vallespir i al Conflent i 11 graus de mínima dissabte al matí a la plana del Rosselló. A la tarda tindrem sol a tot el país, amb 19 graus a Perpinyà, 18 graus a Ceret, 16 a Prada, 11 a Sallagosa. I diumenge el temps podria ser més variable, alternància de núvols i de clarianes, però normalment sense precipitacions en gran part del dia. I si hi ha precipitacions, seran a la tarda sobre els relleus. Les temperatures pujaran, però no gaire.
2: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Cada dia i cada hora en català.
4: Esquitxos de jazz.

seient de senyor tal. Sant Pere, mirant-se'l, deia: les dretes que fluixes són, d'una forta

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: Tal com era previst, el temps d'aquest divendres està marcat per una clara baixa de les temperatures, tant mínimes com màximes. Aquesta tarda el termòmetre no ha passat dels 6 graus, per exemple, al Capcir, 13 al Conflent, 16 al Vallespí i 17 de màxima a la plana del Rosselló. I tot això amb, a més, una tramuntana que ha arribat a bufar fins a 70 km per hora. Aquesta tramuntana ens acompanyarà encara demà dissabte, però diumenge ja s'haurà acabat. Les que també ens acompanyaran són les temperatures fresques, fins i tot fredes, dissabte, ja que en aquest cas s'anuncien 3 sota 0 al Capcir, 1 sota 0 de mínima a Cerdanya, 1 a l'Alt Vallespí, 6 al Vallespí i al Conflent i 11 graus de mínima dissabte al matí a la plana del Rosselló. A la tarda tindrem sol a tot el país, amb 19 graus a Perpinyà, 18 graus a Ceret, 16 a Prada, 11 a Sallagosa. I diumenge el temps podria ser més variable, alternància de núvols i de clarianes, però normalment sense precipitacions en gran part del dia. I si hi ha precipitacions, seran a la tarda sobre els relleus. Les temperatures pujaran, però no gaire.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de clàssica.

0: instant que té... Radio Arels, a Toluges, 95.
1: Apreciadíssima becària, agafi llapis i paper i anoti el que tot seguit li diré. Vostè i jo hem mantingut contactes digital i ens hem entès digitalment, però sempre a través del dígit, no del dit, no dels cinc dits, dels deu, qui sap si els vint.
2: I entre els dos, 40.

0: s'accelera i...
1: Ben dits erudits.
0: Fa riure entre dents.
1: Ben dits inaudits.
0: Apreciadíssima becària. Heus aquí una cosa de la qual, per molt que ens pugui fer delir, mai no podrem gaudir. Si quan entrem en contacte digital, ho seguim fent amb el dígit en lloc del dit.

somia en rius que portin a les ribes del Dorado. D'altres les fonts tan secretes de l'eterna joventut.

gira, gira, gira, lluna, gira, gira i mira'm bé. Un somia en el lleutat de la mà del vell rei Mides, o potser l'arcana pedra del poder filosofal. D'altres guerres i croades contra els infidels malignes,

gira, gira, gira lluna, gira, gira, gira lluna, gira, gira i mira'm bé. Gira, gira, gira lluna, gira, gira, gira lluna, gira, gira i mira'm bé. Gira, gira, gira, gira lluna, gira, gira, gira lluna, gira, gira i mira'm bé. Gira, gira, gira lluna, gira, gira, gira lluna.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
2: Tal com era previst, el temps d'aquest divendres està marcat per una clara baixa de les temperatures, tant mínimes com màximes. Aquesta tarda el termòmetre no ha passat dels 6 graus, per exemple, al Capcir, 13 al Conflent, 16 al Vallespí i 17 de màxima a la plana del Rosselló. I tot això amb, a més, una tramuntana que ha arribat a bufar fins a 70 km per hora. Aquesta tramuntana ens acompanyarà encara demà dissabte, però diumenge ja s'haurà acabat. Les que també ens acompanyaran són les temperatures fresques, fins i tot fredes, dissabte, ja que en aquest cas s'anuncien 3 sota 0 al Capcir, 1 sota 0 de mínima a Cerdanya, 1 a l'Alt Vallespí, 6 al Vallespí i al Conflent i 11 graus de mínima dissabte al matí a la plana del Rosselló. A la tarda tindrem sol a tot el país, amb 19 graus a Perpinyà, 18 graus a Ceret, 16 a Prada, 11 a Sallagosa. I diumenge el temps podria ser més variable, alternància de núvols i de clarianes, però normalment sense precipitacions en gran part del dia. I si hi ha precipitacions, seran a la tarda sobre els relleus. Les temperatures pujaran, però no gaire.
1: Ràdio
3: Arrels. Ràdio
1: Arrels. Esquitxos de jazz.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Que boig el món, que no té cap sentit, i em fa pensar, no sé què hi faig aquí. Que boig el món, que no el puc entendre mai. Ja pots lluitar amb constància, que un dia et fot un cop amb tanta...

Esplaents les coses, si et conservo on reposes, si tot fos comptar els dies mentre el ventre em tibaries, si no fos un artifici, si no fos un malefici, no, no, tu no tens pas nom, ets poc més.

0: cites, si m'infon certes sospites, per instint et resisteixo. T'he estimat des que existeixo, però et vull sense problemes. I ara llencen anatemes, i ara llencen crits d'alarma. Qui són ells per acusar-me? No, no, tu no tens pas nom. Ets poc més que un pensament, ets un germen solament. No, no, tu no tens pas nom. Si la vida mai t'arriba, em farà servir el captiva. Qui et sublima, qui et valora, quan no ets més que una espora. Per a mi no és cap festa, és derrota manifesta. No és només teu el suplici, junts anem al sacrifici. No, no, tu no tens pas nom. Ets poc més que un pensament, ets un germen solament. No, no, tu no tens pas nom. És tan falsa la creença dels qui creuen que això es pensa. És el xiscle, el desfici, és la mort, el precipici. És allau i és riada, soledat i esfondrada. Aridesa que ens emplena, dia a dia, pena, pena. No, no, tu no tens pas nom. Ets poc més que un pensament, ets un germen solament. No, no, tu no tens pas nom. Qualsevol que es posi entre l'ésser meu i el meu ventre llançarà menys preus i odis, tot brandant morals i codis. M'he de veure maleïda, combatuda i escarnida. Sóc però carn de picota, de ferida i de derrota. No, no, tu no tens pas nom. Ets poc més que un pensament, ets un germen solament. No, no, tu no tens pas nom.
1: Radio Arrels, el Soler, 95.

0: Soc l'Enric Balaguer, és el Punt Agrícola, l'actualitat pagesa del Conflent amb Felip Dorrandeu i David Muntanya. Estem al mes de maig i al mes de maig, a part de cada dia un raig, hi ha també el Punt Agrícola amb els nostres dos convidats de sempre, Felip Dorrandeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: I David Muntanya, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: De què parlem? Parlem de les vaques que comencen a caminar cap amunt.
2: Sí, les vaques han marxat de la masia, són pels prats allà, encara al peu del Canigó, on l'herba és ben verda enguany i n'hi ha força.
0: Ara podran pas pujar gaire, no, de moment?
2: Però ara encara no anem tan de pressa que això. Abans, aquí a Bernet, els vells engegaven el 14 de maig. I enguany encara s'han espiat, hi ha poc temps, aquí al dessús de Bonaiga, a la Castella, tot això encara hi havia neu. Llavors no sé com ho haurien fet.
0: De moment no,
2: aquesta gent.
0: No es pot pujar
2: no,
0: més.
2: No, encara ara tenen d'aprofitar els prats que són a la vora de la masia, totes les deveses, i mira, cada dia anem a grandir la tanca, així anem un bocí nou cada dia.
0: Aquests prats són teus?
2: Aquests prats són llans que són meus, però no tots. Hi ha que Yogi i altres...
0: I doncs cal un acord amb el propietari.
2: Sí, tant.
0: Això no se fa en papers o se fa...
2: Això se fa com abans, en paraula i en papers. I
0: us toqueu la mà i endavant.
2: Sí, hi ha gent que són contents que tinguin el prat
0: netejat
2: i dallat i net, i que les vaques, jo som content que les vaques pasturen per aquests prats. I aquestes deveses també.
0: Són és bona herba.
2: Sí, és bona herba, per ara sí, no sé si jo no l'he tastada, però tindria de la fer analitzar. Però això és una cosa que no seguim prou, per conèixer la seva...
0: Sí, perquè feu moltes coses de ramaders amb el bestiar, però tampoc, potser seria bé d'analitzar sistemàticament el que aporta l'herba, quin tipus d'herba... I...
2: Sí, perquè ara també seria temporada per aquí Prada de Dallà, i ja sabem quan l'herba ha espigat, ja ha perdut 2/3 del seu potencial. Quan l'herba espiga, ja ha passat. Tendrien de dallar i les vaques mengin l'herba abans que sigui espigada.
1: Bé, s'entén. Amb les granes hi ha proteïnes, hi ha més coses.
2: Sí, hi ha més coses, però això no podem seguir a tots els camps. I llavors ja sabeu, quan les vaques arriben en un camp on l'herba és espigada, ja comencen per menjar l'espiga de totes les graminers. Comencen per això. I com que el com de més bo.
0: Tenen un instint, els animals, que sigui vaques o altres, és que... tenen pas coneixement com nosaltres.
2: No, sí, tenen el llur de coneixement.
0: Sense això tenen una mena d'instint de cosa que...
2: Ara tot el que és tendre els agrada. Hasta també la rama d'arbres. Que sigui hasta la rama d'arbre de rures, de freixa.
0: Si són tendres.
2: Baianers, si són tendres, s'ho mengen a bocades i hasta se fan baixar les branques per arribar a menjar la rama.
0: I les fruites? A vegades si hi ha cirerers, perquè és temporada de cirerers.
2: Tot hi passa.
0: Si hi ha un cirerer que té les branques baixes.
2: Sí, sí, ho mengen tot això. Hasta espinyols. Espinyols, i hasta l'altre dia s'han vist una que s'atacava a la vinya. Hi havia un veí allà que tenia una vinya a la vora, una treia allà.
0: Pobre veí.
2: I no, que la vaca començava a menjar les fulles.
1: A menjar
2: la part de baix. Per això que cal vigilar tot el que és verd, tot hi passa.
0: Bé, preguntem a l'hortolà de Deus. Es passa l'hortolà del Bernet, és l'hortolà Deus. Què fas actualment?
1: Bé, m'aixequi a la nit per collir amb una candela.
2: Encesa.
1: Encesa. I bé, jo principalment planti i apunti, fem prepari els camps per plantar més. Cal girar la terra i aviat caldrà esclarir els pocs presseguers que me queden.
0: I la meteorologia, és a dir, que plou sense ploure actualment.
1: Plou sense ploure és penible, perquè fa una setmana que estic fent el mateix tractament als arbres. Els hi posi sofre, per lluitar contra la farinosa, l'oïllom, I un dia plou, l'altre dia plou pas, plou un poc cada dia, al cap d'un moment et dius, bé, he portat sofre, servei pas de res, doncs en tornes a posar.
0: I perquè si plou i... sobre el tractament no val res.
1: Sí, cal, en teoria, me sembla que cal uns 15 o 20 mil·límetres perquè... treure completament el producte que has posat. A més, en cultiu ecològic tenes pas o ben pocs productes que entren dins la planta. El sofre, per exemple, ho poses de sus i ja està. Si hi és, hi ha pas un idiom.
2: I si plou, se'n va.
1: I si plou, se'n va. En cal tornar a posar. Doncs, ens hem posat dos cops en una setmana. I sense ser ben segur que quedi quelcom. Doncs la setmana entrant en tornaré a posar. I veus això abans, fent quan dic abans, fa uns anys, 5-10 anys, te deia, va, una saca de sofre, pel preu que val.
2: La capa d'estalviar.
1: I la capa d'estalviar. Avui tampoc, i penses, quan abans costava 25 o 30 euros, ara és a 80, quasi bé.
0: Justament, és l'actualitat, això, dels preus dels adobs i tot això, a causa de la crisi al mitjà Orient, afecta, se veu, comença a pujar els preus dels adobs i tot això?
1: Bé, personalment, com que sóc en cultiu ecològic, no. Utilitzi pas adobs...
0: amb petroli.
1: Com se diu? Amb petroli, sí. No, mi com se diu? Adobs de ionsi de...
2: Químics.
1: Químics, si vols. Minerals. Doncs aquests que són fets a partir de gas i de petroli. Però has de pensar que tots els altres que són orgànics... són escalfats. De fet, bàsicament, un adob orgànic és fems escalfat per poder ser venut sota forma de com se diu això, de palets, de taps, de tacos, de...
2: Sí, sí, sí.
1: I, evidentment, costa més car. Ara crec que esperi, de moment esperi, perquè és un fet com un munt de pagesos. Vaig comandar a l'hivern per tenir preus baixos i tinc una mica d'estoc. Doncs, què volia dir? Jo el que esperi és que els adobs orgànics no pujaran tant com els altres.
2: Sí, el que ha pujat al mes és el mesut pels tractors.
0: Sí, n'havia parlat d'això també.
2: També ha pujat malament aquí al mes d'abril.
0: El gasoli agrícola.
2: Sí, el GNR. El gasoli no routier. Com se diu a França, i això ha pujat malament i també, com el que dèiem Filip, tot el que és els plàstics. Nosaltres ara anem a utilitzar per fer l'herba amb verd aquí, per posar totes les bales d'herba sota un plàstic.
0: Sí.
2: I això també ha pujat d'un terç al preu. Aquí, i encara no sé si entendrem, si n'hi haurà per tothom.
0: Perquè també hi pot haver una penúria. Una...
2: Sí, una ruptura d'estoc. Sí, això pot arribar.
1: Jo, per exemple, per l'hortalissa, faig un paillatge amb plàstic.
0: Ah, sí?
1: Sí. Bé, és un biodegradable.
0: Per mi un paillatge és paia, però...
1: Ah, bé, sí, ara se passa ben bé, com diu, un cobert, si vols, posi sí. Un cobert de plàstic. Mm. D'un plàstic biodegradable. En teoria és fet a partir de blat d'indi i de restes de blat o d'ordi. Dic en teoria perquè cada cop que ho demani em diu, és bio, això és bio.
2: Ja t'han negat.
1: I vull els papers que me certifiquin a partir de què és fet. I un dia vaig tenir, venia de no sé on, del banc de Bordeus, i era fet amb les restes d'una, com se diu això, d'una fàbrica de papers. I
0: va bé.
1: Doncs, perfecte. Perfecte. És veritat que això se desfà fàcilment. I bé, pensa que me sembla que el desembre em vaig comandar 9 rotllos, encara les tinc pas. En teoria arriben aquesta setmana.
0: I aquest, jo diria, material complementari, pots tenir un control per la certificació?
1: Bé, sí, no. És a dir que jo, en cultiu ecològic, ou pour poser, pour dire poser, je sais pas, je plastique non est bio et reste tout de chaud à partir du moment où on te le trec.
0: En quin moment?
1: I bé, un cop la collita és feta, un cop la collita és feta i que les plantes són mortes, treus això dels camps i ho tires.
0: Però això de manera legal, vols dir?
1: Sí, de manera legal.
2: Fa foc.
1: No, cal pas cremar, no, cal pas cremar el plàstic.
2: No, però ara hi ha gent, hi ha el sistema que venen... Ho vas portar al negociant que t'ho ha venut.
0: Sí.
2: Se torna a utilitzar, sí, si el treus del camp net.
0: Hi ha un reciclatge.
2: Hi ha un reciclatge, sí, que se fa, tots aquests plàstics. Tot això és organitzat aquí a França per departament.
0: Mm. I tu, David, no ets amb jo,
2: no.
0: Però no ets gaire lluny. Suposo que et faltaria per ser amb jo.
2: Que em faltaria per ser bio? Potser... controlar encara més tot el que doni a menjar les bèsties.
0: Mm-hmm.
2: És això, tot la poc de cereal que doni a més de l'herba al bestiar a l'hivern. És això que encara és aquell pas que tenim de fer per endavant per poder ser bio un dia.
0: I el voldries fer o està bé? Perquè hi ha també aquesta certificació de Roser des Pyrénées, que també no estem gaire lluny.
2: Del bio tampoc, però no, la Roser no és també una carta.

0: Ho ha baixat. Ah, ho ha desaparegut. Ah, sí.
1: Completament. Mm. És a dir, que fa uns anys tots els pagesos bio tocaven els 5 primers anys una ajuda justament per passar d'agricultura convencional a agricultura ecològica, i després tocaven una ajuda cada any, evidentment menys important, per quedar en cultiu ecològic. I fa, bé, em sembla que d'ençà la darrera PAC, doncs fa 6 anys.
0: Política agrícola comuna.
1: Sí, PAC, exacte. Això existeix pas més.
0: Mm. I això doncs, fa...
1: No, bé, ho dic perquè hi ha una mena de fantasma dins la població. Jo ho veig, per exemple, quan faig respostes o faig comentaris al Facebook, per exemple, hi ha gent que fantasma i que s'imaginen que hi ha pagesos que són, entre cometes, falsos pagesos que posarien 3 vaques a la muntanya i que tindria 50 o 60 mil euros. No, és pas així que funciona. Jo no dic pas que...
0: Hi ha alguns que... No.
1: No dic pas que hi hagi... que alguns són... diguem, borderline, però en general no. No. I jo m'agradaria tenir més diners. Jo tenir diners sense fer res m'aniria bé, que sí, David?
2: No, sí. No sé si existeix.
1: Tu sí, demanes sí, aquí al xat GPT, m'has donat la resposta.
2: Potser la jubilació, no sé.
0: I això, aquesta desaparició de les ajudes, fa baixar el nombre de gent que es posen en bio o aquest... nombre de pagesos que són en bio és constant, està progressant. En sabeu d'algunes coses d'això?
1: Hi ha una progressió constant i feble. Jo crec que per que fa de la bio hi ha... I em sembla que és així, que ha de ser, cal que sigui així, perquè cal que la gent siguin convençuts. Si passes d'agricultura convencional a agricultura biològica, recap els sous...
2: Aquell que fa la producció ha de ser convençut o aquell que compra...
1: No, els dos. Els dos. Aquell que fa la producció que ha de ser convençut. No, tens raó. Tens raó.
2: La pregunta intel·ligent de...
0: No, és que anava a fer la pregunta, però...
1: Cal que la persona sigui convençuda. Jo, que vols que te digui, vaig fer estudis, vaig pas fer estudis d'agricultura, vaig fer estudis en medi ambient, en ordenació del territori, i hi ha coses que sé de toxicologia, de coses així, doncs ho deia ja els meus pares, mira, home, deixa de fer això, canvia una mica, i efectivament mon pare sovint feia ben apolit el que feia, però quedava en cultiu convencional, i ho entenc perfectament. A un moment donat t'adones que, per exemple, quan produï préssecs fas, no sé jo, 20 tones de préssec amb una hectàrea, tot just si te guanyes la vida, i en fas 21, comences a fer sous. I aquest petit percentatge, és a dir,
2: a més...
1: 5-10 préssecs més a cada arbre, i bé, és això que te fa el benefici. Doncs és difícil de dir baixa els tractaments, canvia completament, i sabent que perdràs una mica de rendiment. Després hi ha aquesta filosofia, jo sé pas, jo per exemple, que m'agrada pas les punxades, puc pas entendre com hi ha gent que s'injecten heroïna a les venes, veus? Això ho puc pas entendre. I doncs poso pels meus camps, ho vaig fer i ara ho faig pels punts, i estic molt content de ser així, perquè al cap i a la fi, quan poses un desherbant, envies mort, envies un producte que mata tot.
2: Bé, tota l'herba i tot el que va lligat amb això.

0: De tu parlem de rendibilitat. La rendibilitat, quan es tracta d'un ramat, com se gestiona? És a dir, que, perquè com treballes amb éssers vivents i animals? Sí. Són éssers vivents, també les plantes, però vull dir...
1: No és la mateixa cosa.
0: No és exactament la mateixa cosa.
2: Empatitzes pas igual amb una vaca i amb un arbre.
0: Doncs a vegades cal potser matar una vaca, gestionar els vedells i tot això, la rentabilitat com
1: nosaltres el que intentem de fer és que cada any cada vaca tingui el seu vedell.
0: Sí, fins a quants això, anys això dura?
1: Això, la vida d'una vaca normalment és fins a 15, entre 15 i 20 anys
0: i
1: una vida normal,
0: pot tenir vedell a partir de quina?
1: De 3 anys.
0: De 3 anys,
1: a 3 anys, a la primera 36 mesos.
0: Parlem d'una vaca que la seva utilitat, perdó, sí, que et pot xocar aquest mot, seria de 10 o 12 anys.
1: 10 o 12 anys, sí. Mm-hmm. És quan són el més jove, que són el més fort, les vaques. Però la rentabilitat per nosaltres és aquesta. Mirem que el ramat tothom tingui, totes les vaques tingui el llur vedell cada any. Si pot ser, és aquí que l'empresa se juga el paper de cada vaca, la que ja comença de no tenir un vedell cada any, si també no se desenvolupa com cal, és aquí que hi estem les que guardarem més temps.
0: I després la sacrifiqueu, la vaca?
1: La vaca, un cop hi havia un home aquí al Pla de Prada que em va dir: una dolenta vaca, tothom hi ha de fer la vida. o la venem a un altre, un veí, o se'n va amb la cooperativa, o potser també si porta un munt de muscle, l'acabem d'engreixar i la posem a la carn.
0: No hi ha entitats, associacions que recuperen els animals que normalment serien, sí, que la paraula que feu, que utilitzeu, és sacrificar, hauria de ser sacrificat per la carn o per altra cosa?
1: No, això aquí no n'hi ha. Som vist dins la premsa local que n'hi ha, que se fan aquí a la plana, sobretot pels cavalls, això sí. se juga més. Però per el bestiar de la masia no en coneix cap.
2: I tenir bessonades és positiu o negatiu?
1: Ah, i bé, dels dos.
2: Dels dos.
1: Sí, cada any en tinc. Cada any en surt una o altra en cada... En cada ramader, en cada ramat hi ha una vaca que fa bessonada una o altra, però sí, és positiu per la cota de la vaca, sí, però és més fèrtil i és més... I pel ramader és una mica més complicat perquè els vedells surten més petit i se desenvolupen no tant que quan és tot sol.
0: Bastant lentament.
1: Sí, una mica més lentament, però sobretot el naixement, un som més petit, petitet, i aquests primers dies són els cal cuidar una mica de més a prop.
0: El biberó?
1: No, perquè no. Normalment els primers
0: dies... Que hi ha aquesta imatge?
1: Sí, això ho hem fet també, però els primers dies la vaca té prou llet per la mamà, els durs, fins a 3 setmanes, un mes, i hi ha pas cap problema. Empresa, normalment els mirem des de plaça si hi ha un ramader que té una vaca que ha anat mal de badallar, o si se pot arribar a fer prendre una altra vaca. És amb paciència.
0: Felip, estem al temps de... Canviem de tema. El temps d'esclarir. Abans n'hi havia molt. Era una feina per la gent d'aquí, d'esclarir els presseguers.
2: Sí, i tant.
0: La tècnica quina és?
2: Ja, s'han tingut por que m'aparris el temps de les sirenes.
1: Jo també.
2: M'has
1: parat aquesta.
2: Ja tindrà la pregunta de sirenes. No, per esclarir presseguers i abricoters és fàcil i al mateix temps és tècnic. Doncs és fàcil perquè simplement cal treure petita fruita d'una branca. Quin és l'objectiu? Deixar-ne menys perquè creixin millor i que tingui una mida suficient per ser venuda, comercialitzable. I cal també fer, com dir-ho, llegir-ho, de tenir una mica de lectura de l'arbre, de saber si aquesta branca serà prou forta per aguantar 3 préssecs, o 2, o 4, o 5, o cap. És això que és una mica difícil. Doncs intentem donar criteris, però sovint costa de fer entendre al personal. Doncs què faig? O què fèiem? A l'hivern agafem un arbre i ens dèiem, aquesta varietat és en primerenca, deixem 80 mixtes, 80 petites branques, torris de l'any de l'any precedent. Doncs en tens 80 i a cada mixt deixes 3 o 4 fruites. Doncs multipliques 80 per 3, tens el nombre de fruites i te dius al mes de febrer, te diu,
0: tindré una bona recolta.
2: Tindré una bona collita, encara que sigui rec a 50 cèntims al quilo, canviem el tractor o anem de vacances un mes.
3: Ha pas escoltat a Teresa, que li deia que tenia tort.
2: I després ven la primavera de tot. I ja te dono que com en guany amb els abricots, per exemple, que hi ha hagut poca flor.
0: Què els hi passa als abricots?
2: Que bé, poca flor, hi ha pas hagut prou temps fred aquest hivern.
3: Ha plogut
2: just al moment on florien. I doncs al febrer t'imagines que tindràs com l'altura del Bernet, els sous com la pluja dins la potxa me cauran, i t'adones que bé, que és pas així. I que bé, de fet, la pol·linització, si comparem els mamífers, la pol·linització és la reproducció.
0: Sí.
2: Doncs funciona pas cada cop. Vull dir que si vols tenir fill cal intentar. Pas igual s'ho pensi amb les vaques,
3: si afanyi, si no.
2: Hi ha pas un bedell, cada vaca té pas un bedell, i bé, cada flor fa pas un préssec, ni un abricot, ni una poma. De vegades sí i d'altres vegades no, cal que hi hagi bones condicions.
0: I doncs què els hi ha passat als abricoters d'aquest any?
2: I bé, què els hi va passar? Falta de pluja, falta de temps fred a l'hivern, i pluja al moment on florien. I això fa que sovint, a mi m'ha passat a un camp ple de flors, content, fa ben guany, tindrem una collita de abricots, veieu que... Fins i tot jo vaig dir al meu obrer, escolta, veieu que caldrà tallar una mica més, perquè... I el dia que me deia, anem a veure aquests abricoters, i mi, on són els abricots? On són?
0: Havien caigut?
2: La majoria de les flors havien caigut. Encara que siguin pol·linitzades, tenies petits abricots grossos com una avellana i d'altres grossos que com... vas jugar a la punta d'un bic, veus?
0: Per què s'aclareix els presseguers i els altres arbres no?
2: Sí, tots.
0: I els cirerers?
2: Els cirerers també
3: se pot fer.
2: També, perquè abans, parlant de cirerers, abans tothom menjava cireres tal com eren.
3: Petites
2: i ara
3: grosses.
2: Cal que siguin més grosses. Doncs cal, la recerca en agricultura ha anat cap a cireres més, cercar varietats de cireres que siguin més grosses, i la gent, com a mínim els supermercats, són més contents.
3: I totes les varietats, que siguin pomes o peres, totes s'esclareixen el mateix. Sí, també és feina, també.
2: Ah, sí.
3: Si no, la poma resta més petita.
0: I per què, ara parlem pas dels teus cirerers?
3: No.
0: En tens dos o tres? Jo en tinc un. Per què me fa cireres un any sí i un any no?
2: Perquè esclareixes pas.
0: Molt bé.
3: Sí.
0: Doncs aquí podem parar l'emissió.
3: Sí, tens la resposta.
2: No, no, mais escolta, justament comparàvem la la sí. pol·linització amb la és la reproducció.
3: Se cansa un any.
2: Exactament. Si bé, una dona que té un o dos mainatges tindrà pas el mateix cos que la mateixa dona que si en té 10 o 12. Mm-hmm. Doncs, i fas fer cireres al teu cirerer i en ori un any, l'any següent se calmarà. Cal dir també que cada cop que hi ha una fruita, la fruita envia un petit hormona a l'arbre, dient estic aquí, estic aquí, i en general... Pels cirerers ho sé pas, però pels presseguers i abricoters és al juny, sovint, que se fa el que se diu l'inducció floral. És a dir, que les branques que creixen reben aquesta hormona. I se diuen, ui, ui, hi ha un munt de fruita, doncs cal fer fulla, cal fer branca. Doncs tots els ulls nous, en comptes de fer flors, fan llenya.
3: Fulla.
2: Fan fulla. Veus? Per això que si treues fruita, l'any següent tindràs ulls que faran flors i d'altres que faran llenya.
0: Molt bé, és molt, molt precís i en sabem cada
3: punt més.
0: Agrícola en sabem més. David Muntanya, Felip Durandeu, moltes gràcies per la vostra col·laboració sempre simpàtica i enriquidora. Fins una altra.
3: Fins una altra.
2: Adéu.
0: És el Punt Agrícola, l'actualitat pagesa del Conflent, amb Felip Durandeu i David Muntanya.
4: Radio Arels, a Pontellà, 95.
5: Radio Arels.
6: Radio Arels.
7: Radio Arels. Són les 5 de la tarda.
8: Tal com era previst, el temps d'aquest divendres està marcat per una clara baixa de les temperatures, tant mínimes com màximes. Aquesta tarda el termòmetre no ha passat dels 6 graus, per exemple, al Capcir, 13 al Conflent, 16 al Vallespir i 17 de màxima a la plana del Rosselló. I tot això amb, a més, una tramuntana que ha arribat a bufar fins a 70 km per hora. Aquesta tramuntana ens acompanyarà encara demà dissabte, però diumenge ja s'haurà acabat. Les que també ens acompanyaran són les temperatures fresques, fins i tot fredes, dissabte, ja que en aquest cas s'anuncien 3 sota 0 al Capcir, 1 sota 0 de mínima a Cerdanya, 1 a l'Alt Vallespí, 6 al Vallespí i al Conflent i 11 graus de mínima dissabte al matí a la plana del Rosselló. A la tarda tindrem sol a tot el país, amb 19 graus a Perpinyà, 18 graus a Ceret, 16 a Prada, 11 a Sallagosa. I diumenge el temps podria ser més variable, alternància de núvols i de clarianes, però normalment sense precipitacions en gran part del dia. I si hi ha precipitacions, seran a la tarda sobre els relleus. Les temperatures pujaran, però no gaire.
6: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
9: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
5: Rosselló,
6: Vallespí,
5: Conflent,
6: Cerdanya,
5: Capcir i Fenolleda
6: Ràdio Arrels.
9: Política a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
10: Escòcia i Gales han estat notícia en aquests darrers dies perquè hi ha hagut eleccions en aquests països i forces independentistes han sortit guanyadores d'aquestes eleccions, que eren el mateix dia i a més coincidien també amb unes eleccions municipals a Anglaterra. Per provar d'entendre una mica com està la situació actual a les Illes Britàniques just després d'aquestes eleccions, tenim amb nosaltres la investigadora doctoral en Ciències Polítiques de la Universitat d'Edimburg, l'Elisabet Vives. Bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: Que et vam tenir ja fa uns mesos doncs, perquè ens expliquessis que venia aquest any electoral, sobretot enfocat en Escòcia, i t'hem volgut trucar també perquè doncs, ens expliquis una mica com ha anat, no? Perquè aquestes eleccions a Escòcia, l'SNP ha guanyat com a primera força indiscutible, però no té majoria absoluta i a més ha perdut alguns escons. Això com... Quina valoració se'n fa des d'Escòcia?
11: Sí, exacte. És com has explicat, l'SNP ha guanyat amb 58 diputats, amb molta distància dels de Reform i Labour, que han quedat empatats en segona posició amb 17 escons cadascun. Però, com deies, l'SNP ha perdut una mica de pistonada respecte a les últimes eleccions. Han perdut aproximadament un 10% dels vots i 6 diputats. La interpretació que es fa aquí és, d'una banda, que l'SNP és la cinquena elecció que guanya consecutiva, cosa que en el món de les democràcies liberals occidentals és bastant excepcional. Llavors, això és una de les coses que, sobretot, l'SNP s'està encarregant molt de repetir, no? Que malgrat portar tant de temps al poder i amb el desgast que això comporta, la gent segueix votant-los. Però després, l'altre gran fenomen d'aquestes eleccions ha estat com la força amb què ha irromput Reform al Parlament escocès, no? Que per primera vegada en unes eleccions han tret diputats i això també és notícia. La tercera narrativa o el tercer fil narratiu que podríem tocar també és com que el Partit Verd escocès, que és un partit completament diferent als verds d'Anglaterra, també han tingut uns molt bons resultats i això fa que sumats l'SNP i els verds sumin més diputats que la legislatura passada. Cal dir que els verds aquí a Escòcia són netament independentistes, o sigui que la majoria independentista s'ha ampliat una mica al Parlament escocès i això també és notícia.
10: Clar, és a dir, que es podria dir que l'SNP ha perdut una mica de força dins del seu bàndol, diguem que realment són bastant homogenis, però que han perdut una mica de pistonada dintre del camp independentista.
11: Sí, a veure, la distància entre els dos partits independentistes segueix sent enorme, però és veritat que veiem una mica de transvasament de vot de l'SNP als verds i això, és un dels primers cops que passa. I bueno, sobretot, per exemple, a Edimburg, un dels diputats que era ministre del govern escocès ha perdut contra una diputada verda i això ha creat una mica de rebombori perquè és bastant inaudit.
10: El Sweeney va prometre un segon referèndum si guanyaven. Primer de tot, això com s'interpreta que ha influït? Ha donat vots a l'SNP o pot ser un dels motius pels quals hagi perdut alguns escons?
11: Bueno, això era una estratègia que electoral, jo crec, de John Sweeney, que m'ho crec, si hagués tret majoria absoluta segurament hauria seguit el que va dir, però clarament també era un reclam per animar la gent a votar l'SNP, no? I l'estratègia no els hi ha sortit bé perquè no només no han tingut majoria absoluta, sinó que, com deien, han perdut una mica de vots i d'escons. Clar, amb el John Sweeney, l'argument que feia és que en el seu moment, en el 2011, quan Alex Salmond va treure majoria absoluta, ha estat l'única vegada que el Parlament britànic ha donat la possibilitat de fer un referèndum sobre la independència. Llavors, ell, la seva lògica era hem de repetir aquest resultat perquè si no, no tenim legitimitat per demanar un segon referèndum. Però clar, els verds, des del principi, des que va dir això, van dir, i per què no ho venem com que si hi ha majoria absoluta independentista al Parlament escocès, això és un, això ja ens dona legitimitat per reclamar un segon referèndum, no? Però l'SNP, jo crec que perquè justament ho estaven fent servir com a una estratègia electoral, no ha acceptat mai aquesta lògica. Però vaja, el dia de les eleccions i aquests últims dies, quan li han preguntat al John Sweeney, amb aquesta majoria independentista entre els Verds i l'SNP, reclamaràs un segon referèndum? Ha estat molt ambigu i no ha respost clarament en cap moment encara. Ja veurem què passa.
10: Però si més no, molt convençut no sembla de moment, no?
11: No, clar, perquè era el seu punt central de la campanya. I clar, el mateix dia, suposo que fer-te enrere, amb això, doncs, suposo que se't veu massa el llautó. Ja veurem. Hem d'esperar unes setmanes a veure també si els Verds i l'SNP formen govern o l'SNP decideix governar en minoria. Totes aquestes coses s'aniran veient en els propers dies i crec que marcaran bastant qüestions com això, com la demanda d'un segon referèndum.
10: Doncs per això haurem d'esperar una mica. El mateix dia que hi havia les eleccions a Escòcia, també hi havia eleccions a Gales, i sí, en aquest cas han estat molt notícia perquè per primera sí, vegada un partit sí, independentista o nacionalista, diguem, ha guanyat doncs les eleccions al País de Gales.
11: Sí, exacte. I no només això, sinó que per primera vegada a la història el Partit Laborista ha perdut unes eleccions a Gales. O sigui que des del 1922, que és quan va començar a haver-hi eleccions amb sufragi universal a Gales. O sigui que sí, és una notícia molt important, històrica, i també hem de dir que la davallada del Partit Laborista a Gales no només ha alimentat Plaid Cymru, que és el partit nacionalista galès, sinó que també Reform ha pujat d'una manera brutal. Ha passat d'un aproximadament un 1% dels vots, que és el que van treure l'any 2021, que el partit no existia pràcticament, i han tret gairebé un 30% dels vots aquesta setmana. O sigui que també han fet un creixement espectacular.
10: Ara, jo quan introduïa el tema dubtat, tu també com ho has dit, com hem de classificar el Plaid Cymru? És a dir, són nacionalistes, però quin projecte tenen pel País de Gales? Realment plantegen algun tipus d'independència o volen més autonomia? Què defensen una mica?
11: Sí, o sigui, són un partit nacionalista que defensa que Gales té dret a l'autodeterminació, el que passa que jo diria que per estratègia en aquests moments ells el tema de la independència no el posen al centre del debat, o sigui, el reclam d'un referèndum no està al centre del seu programa electoral, sinó que de moment són una mica més conservadors en aquest sentit, i jo crec que volen demostrar que els nacionalistes poden governar Gales millor que partits d'obediència britànica o anglesa, i així, diguem, eixamplar la base, per fer servir un concepte que segurament els oients coneixeran, eixamplar la base per donar pel suport a la independència. Perquè realment, o sigui, si sumes els vots a favor de la independència de Gales en aquests moments i els vots de partits unionistes, els unionistes segueixen tenint majoria. Llavors, diversos dirigents i exdirigents de Plaid han sortit dient això, que ara s'han de centrar a governar bé, a demostrar que una visió nacionalista i nacionalment autocentrada per Gales és més positiva per la gent de Gales i així augmentar el suport a la independència.
10: Clar, és que des dels Països Catalans, i suposo que des d'altres llocs, potser s'ha fet una mica una interpretació des de lluny, però clar, s'ha vist, Irlanda del Nord governa un partit que està a favor de la reunificació d'Irlanda, Escòcia, sí, l'SNP, i ara Gales, un partit també nacionalista. Clar, depèn de quins opinadors, semblava ja que el Regne Unit hagi d'implosionar en la propera legislatura. Pel que m'estava responent ara, potser no estem en aquesta fase, no?
11: O sigui, jo no posaria la data tant cap aquí, però no descarto que en els propers 15-20 anys això pugui passar. O sigui, crec que ara mateix l'anàlisi més potser prudent, però que s'adequa més a la realitat del que està passant, és que hi està havent un terratrèmol de dimensions descomunals en el sistema polític britànic en general. I el que estem veient és com tant el Partit Laborista com el Partit Conservador estan esdevenint partits de segon, tercera, fins i tot quarta fila. I això ja és un canvi brutal respecte al que aquest país ha estat acostumat, que són dècades i dècades i gairebé segles de bipartidisme, no? O sigui, això per si sol per mi ja em sembla molt destacable. Llavors crec que, per exemple, la victòria de l'SNP és una història a part, perquè com ja he dit, fa molts anys que governen, però tant la victòria de Plaid Cymru com el sorgiment de Reform s'han d'entendre amb això, com que està... que ja està havent una erosió molt forta i molt ràpida dels partits que fins ara havien estat els partits de govern, que són el Partit Laborista i el Partit Conservador. Si després això es tradueix en referèndums d'independència, que és el primer pas, i després guanyar aquests referèndums d'independència per part de les forces independentistes, crec que ja es veurà, però no em sorprendria gens que sí que veiéssim un referèndum a Gal·les en els propers 10-15 anys, un segon referèndum a Escòcia... I Irlanda, el tema ja és una mica més delicat, però tampoc ho descartaria.
10: Ara parlaves de Reform, que evidentment també probablement és un dels grans vencedors d'aquella nit electoral, també pels resultats a Anglaterra de les eleccions municipals, on van fer un paper molt, molt destacat. Sí. Reform, entenc que l'hem de classificar com dins d'aquesta... nova ultradreta, diguem, que està guanyant una mica tot arreu, és així, no?
11: Sí, o sigui, amb les peculiaritats, no, del Regne Unit, que és que té un líder que ja fa molts anys que està, vaja, un líder carismàtic que fa molts anys que surt als mitjans, que va ser molt actiu durant la campanya del Brexit, o sigui, ja fa més d'una dècada que Nigel Farage surt diàriament a les notícies i és un partit, o vaja, a través d'ell, de la seva persona, que s'ha anat transformant en funció dels temps, no? I un cop ja van aconseguir el Brexit, doncs ara s'han centrat això. Bueno, són un partit molt anti-immigració, hi ha elements d'extrema dreta racista, blanca supremacista, un nacionalisme molt etnicista anglès, que això fa que també... explica que jo crec que també que l'SNP aguanti molt bé Escòcia perquè es presenta com l'antítesi de Reform i que Plaid Cymru pugui també sortir com antítesi de Reform a Gal·les perquè hi ha aquest l'eix nacional que el separa. Sí, o sigui, jo crec que té moltes coses en comú amb altres partits de la dreta populista o extrema dreta europea amb peculiaritats britàniques.
10: Clara, deies a Escòcia i a Gal·les que hi ha aquesta qüestió nacional. Reform ha agafat aleshores com la part, diguem, el vot, podríem dir, unionista o nacionalment anglès en aquestes altres nacions?
11: Sí, o sigui, pel que fa a Escòcia és bastant clar que això ha estat així, perquè si mirem la davallada que han fet els conservadors, que ha estat un dels partits que ha patit la pitjor davallada, i el que ha guanyat el Reform és bastant simètric, o sigui, sembla que hi ha hagut molt de transvasament de vot de conservadors a Reform. El que passa que és interessant perquè en el debat de candidats que hi va haver abans de les eleccions escoceses, el candidat conservador es va presentar molt com el candidat unionista i, de fet, va burxar bastant en el candidat de Reform, dient-li, però vosaltres sou unionistes o què sou? I a mi em va sobtar perquè Reform tampoc va fer una gran apologia de l'unionisme, no? Suposo que saben que poden tenir potencials votants que amb el tema nacional potser se senten escocesos, però vaja, clarament hi ha hagut aquest transvasament de conservadors a Reform a Escòcia. A Gal·les la qüestió jo crec que és més complicada perquè crec que Reform també ha recollit bastants vots del Partit Laborista i respon més a aquest desencantament de la classe obrera en zones postindustrials molt castigades des de fa dècades ja per la globalització i també recullen aquest descontentament. A part de que, evidentment, suposo que si no et sents gal·lès o no tens una identitat gal·lesa molt forta, t'és igual una mica votar Reform, conservador o laborista, si en l'eix esquerra-dreta o en l'eix cultural és el que t'interessa.
10: Doncs aquestes claus per entendre una mica la situació actual al Regne Unit després d'aquestes eleccions que han tornat a donar l'SNP com a avançador a Escòcia, potser una mica menys vencedor del que es podia esperar, però que al final l'independentisme guanya, comptant els verds també, i els nacionalistes també guanyant a Gal·les, en aquest cas per primera vegada. Ho hem estat comentant amb la investigadora doctoral de Ciències Polítiques de la Universitat d'Edimburg, l'Elisabet Vives. Moltes gràcies per atendre'ns.
11: Moltes gràcies, fins aviat.
4: Radio Arrels, a Vives, 88.2.
6: Radio Arrels.

0: Sortim de casa.
1: Amb l'agenda de Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc Agnès de l'oficina de turisme Conflent Canigó. El diumenge 17 de maig veniu a gaudir de la Jornada dels Infants, organitzada per l'associació CADI. De les 10 a les 5 i mitja davant de la sala polivalent de Castell. Serà un dia ple de diversió per a petits i grans. Maquillatge, jocs gegants, minicinema, carrousel a pedals, taller de pastisseria, ceràmica, concert berena. També hi trobareu bar a amanides, tartes, pizzas i begudes. Entrada a preu lliure.
3: Ràdio Arrels. Anne Fiac, 95.

era els atacs contra la llengua, converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. L'Alguer amb Mauro Mules.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, Ràdio Arrels s'ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. 1999. Clode Basinet és batlle de Vingrau, una població que des del 1990 s'ha oposat a l'ampliació de la pedrera que la companyia Omià té a Talteüll, dient que aquesta ja estava esgotada. El novembre del 1995, el batlle, amb d'altres persones, fa una llarga vaga de fam en defensa de la vall. Tres anys més tard, serien diverses dones del vilatge que farien la mateixa cosa. Durant tots aquests anys es van produir diversos incidents entre la policia, seguint les ordres del prefecte Bernard Bonet, i els oposants a la pedrera. 33 persones de les 400 que viuen a Vingrau seran perseguides per la justícia per diverses raons. 10 anys després de l'inici de la lluita, el batlle Clode Basinet feia un balanç de la situació.
4: Sí, hi ha hagut un període on ha estat ben benible, el període de 4 o 5 anys passats. Hi va haver manifestacions, se solcita i la gent van restar dins un mobilhome pendent més d'un any, que em feia fred, que em feia calor, que em plovia, que em nevava, era penible per tota aquesta gent. Les dones també que van fer la greva de la fem, van restar 20 dies sense menjar, això també va ser molt penible.
3: Senyor Basinet, després de tants anys de lluita, de mobilització, quin és ara el sentiment de la gent de Vingrau?
4: Bé, la gent de Vingrau són sempre mobilitzats, de tota manera, perquè, ara els treballs han començat, nosaltres l'interès que tenim és que restin darrere d'aquesta muntanya que han fet de terra, sabeu? Que no vagin més endavant,
3: Que no s'ampliïn, Sí, sí, que no es facin més grans.
4: Voilà, i nosaltres sempre lluitarem per tenir aquí darrere, que no val... Que vinguin més endavant,
3: És a dir, que el comitè de defensa continua existint?
4: Ah, sí, més que mai, segur que és més el mateix com fa 4 o 5 anys endarrere,
3: Sí.
4: La gent són tan mobilitzats ara, nosaltres també estem vigilant que sigui el comitè de defensa o la MERI, estem sempre vigilants,
3: Perquè la situació actual us convé?
4: És que podem passar altrament, ara som darrere d'aquesta muntanya de terra que han fet que en diuen el Merlon, cal reconèixer que de darrere no se veuen, del vilatge i de la ruta no se veuen, volem que resten aquí darrere.
3: D'acord, si resten aquí darrere tot va bé.
4: Tot va bé, és que podem passar altrament.
3: D'acord. Senyor Basinet, el sentiment profund de la gent de Vingrau, hi ha una certa decepció o no?

0: en defensa de la vall amenaçada per l'ampliació de la pedrera d'on hi ha.
1: Radio Arrels, a Elna, 95.

0: del llit.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: Bon dia, sóc Agnès de l'Oficina de Turisme Conflent Canigó. El dimecres 20 de maig, de les 12:30 a les 4, la Biblioteca de Prat organitza un taller infantil per descobrir el món sorprenent de les superplantes. Dins del marc del cicle d'animació Naturales a la tête, aprendreu com les plantes dels Pirineus s'adapten al fred, al vent i als sols més difícils. Per a nens i nenes de 6 a 12 anys, gratuït amb reserva prèvia.
4: Vos també anuncieu el que organitzeu. Entreu en contacte 04 68 35 47 48. Agenda @radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som a pocs quilòmetres de Figueres, a la canònica de Santa Maria de Vilabertran. Es tracta d'un monestir d'estil romànic espectacular de l'Alt Empordà. Es té constància d'una església situada en aquells indrets al segle X, però va ser durant la segona meitat de l'XI que un eclesiàstic anomenat Pere Rigalt va plegar-hi una comunitat de monjos que acabarien integrant-se a l'ordre de Sant Agustí. El monestir va anar creixent amb donacions de nobles de la zona i es va convertir en un centre d'acollida dels pelegrins que anaven cap a Terra Santa. A més, l'any 1295, en aquest monestir s'hi va casar el rei Jaume II d'Aragó. No cal confondre amb Jaume II de Mallorca, que és el del Palau de Perpinyà. El que s'hi va casar era el nebot de Jaume II de Mallorca. El conjunt arquitectònic de Santa Maria de Vilabertran engloba avui una església i un campanar del segle XII, però també un claustre i el Palau de l'Abat. Una de les coses més destacades que es pot trobar dins d'aquesta església és la Creu de Vilabertran, feta de plata i recoberta en or i amb incrustacions de pedres precioses d'època romana i gravats d'iconografia pagana. És la creu gòtica més gran que es conserva actualment a Catalunya. Des de l'estiu del 1993, en aquest conjunt arquitectònic s'hi celebra cada any la Schubertíada, un cicle de concerts per cultivar el lied i la música de Franz Schubert. Sentim l'enregistrament que va fer Catalunya Música en aquest festival l'any 2023. Sentirem, doncs, Ich stand in drunken Trommen, de Carla Schumann, interpretada per Eleonor Martínez a la veu i Olivia Tsau al piano.

0: Acabem de sentir Ich stand in drunken Trommen de Carla Schumann, interpretada per Eleonor Martínez de la veu i Olivia Chau al piano i enregistrat per Catalunya Música a la Schubertíada del 2023. Ha estat la banda sonora de Santa Maria de Vilabertran, una de les catedrals musicals del nostre país.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Vilanova de Reu, 95.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludòpia presenta la Yepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: En un episodi precedent hem esmentat quelques jocs en línia. Hem parlat del paraulògic, del motli, del catamots... Me quedava pendent la qüestió dels jocs físics, aquells amb els quals juguem en família, amb amics, jocs que compartim. I entre aquells, quin nos fan jugar amb la llengua? Mita aquí quelques idees. Un joc senzill, en una capsa petita, per jugar a quatre, és Codi Secret, una bona manera de cultivar els sinònims, de trobar relacions entre els mots i, sobretot, de xerrar en català. Els que volrien jugar al Scrabble català, sapigueu que l'empresa Mattel, després de molts anys refusant d'editar noves capses en català, s'ha decidit fa poc de tornar a posar a la venda la celebre capsa verda, ara amb teules de fusta. Però existeix una variant catalana que pot substituir l'original, és el Catamots, que trobeu també en línia. A un nivell, diguem, superior en competències de llengua, i si vos agraden les endevinalles, heu de jugar al Enigmarius, un joc múltiple basat en les paraules, ideat per Marius Serra, l'expert dels jocs de mots i altres endevinalles. Trobareu més suggestions al canal YouTube, si teclegeu @ludopia_cat.
2: La Yepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
4: Ràdio Arrels. A Ceret, 88.2.
5: Ràdio Arrels.
0: Arrels.
6: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
7: Tal com era previst, el temps d'aquest divendres està marcat per una clara baixa de les temperatures, tant mínimes com màximes. Aquesta tarda el termòmetre no ha passat dels 6 graus, per exemple, al Capcí, 13 al Conflent, 16 al Vallespí i 17 de màxima a la plana del Rosselló. I tot això amb, a més, una tramuntana que ha arribat a bufar fins a 70 km per hora. Aquesta tramuntana ens acompanyarà encara demà dissabte, però diumenge ja s'haurà acabat. Les que també ens acompanyaran són les temperatures fresques, fins i tot fredes, dissabte, ja que en aquest cas s'anuncien 3 sota 0 al Capcí, 1 sota 0 de mínima a Cerdanya, 1 a l'Alt Vallespí, 6 al Vallespí i al Conflent i 11 graus de mínima dissabte al matí a la plana del Rosselló. A la tarda tindrem sol a tot el país, amb 19 graus a Perpinyà, 18 graus a Ceret, 16 a Prada, 11 a Sallagosa. I diumenge el temps podria ser més variable, alternància de núvols i de clarianes, però normalment sense precipitacions en gran part del dia. I si hi ha precipitacions, seran a la tarda sobre els relleus. Les temperatures pujaran, però no gaire.
0: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

Rafael Subirachs ha estat un dels membres destacats de la Nova Cançó i dels 16 jutges. Nascut a Vic l'any 48, Subirachs va portar a la cançó catalana moltes sardanes i musicacions de poetes catalans, com Salvat Papaseit, Josep Carner, Gabriel Ferreter, Miquel Martí Pol, Jordi de Sant Jordi, Ausias Marc, Joan Vinyoli o Jacint Verdaguer. Una de les musicacions més conegudes de Rafael Subirachs és el poema Catalunya, Comtat Gran, el romans que inspira l'himne de Catalunya. La versió original dels Segadors dura 8 minuts i té moltes més estrofes de l'himne que tots coneixem. Tot i això, com dèiem, Rafael Subirachs ha fet moltes altres cançons.

0: suspens, brin de sous.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Música a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
4: Avui arribem a l'estudi de Prada de Ràdio Arrels, Sandra Mascrera, directora del Festival Pablo Casals. Oficialment es diu així, però per nosaltres el Festival Pau Casals de Prada i del Conflent. Bon dia, Sandra.
5: Bon dia.
4: Vens aquí per nos parlar d'aquesta edició que és una mica especial, l'edició que és la 74a edició del festival Pau Casals. Per què és especial?
5: És especial perquè aquest any celebrem el 150 aniversari del naixement de Pau Casals i doncs es fa amb la Fundació Casals també de Barcelona i bueno, a totes les organitzacions del món, no? A 8 anys de Pau Casals, fem tots una edició o celebració especial per aquest aniversari. I doncs, per nosaltres, al Festival de Prada, preparem una edició que és una edició a 8 anys del violoncel.
4: Sí, sí.
5: I doncs, cada nit, o quasi cada nit, sí, hi haurà concert amb violoncel recitant, violoncel amb orquestra, violoncel barroc, violoncel modern també amb la Anna Carla Mazza. Bueno, hi ha moltes coses.
4: És a dir que la vedeta és el violoncel i en Pau Casals.
5: Clar. Primer, clar. Bueno, però no es pot dividir, no? El violoncel i Pau Casals és una mica que Pau Casals és una mica la personificació del violoncel.
4: Sí. L'estructura d'aquest festival, suposo que ara té velocitat de creuer amb la fórmula que ha posat en plaça amb Pierre Bleuze.
5: Tot, sí, clar. Hi ha, bueno, la fórmula que ha posat el nou director artístic, el Pierre Bleuze, és una mica una edició amb orquestra, no? Amb l'orquestra comença el festival i fa la cloenda el 8 d'agost i entre les dues dates hi ha música de cambra amb els joves de l'orquestra.
4: Sí, també hi ha, doncs, en els vilatges més aviat, eh?
5: Aquest. Exacte, el vilatge de Conflent. Clar, cada nit els concerts es passen sempre a l'abadia Sant Miquel de Cuixà. I els concerts del matí als pobles i les esglésies del Conflent.
4: I també, des de Pierre Bleuze, sortim també de la música clàssica de tant en tant.
5: Sí, Pierre Bleuze és també director de l'Ensemble Intercontemporain a París, que és un ensemble, una orquestra que fa la promoció, no, de la música contemporània i també de la creació contemporània per la música. I doncs hi haurà un concert de l'Ensemble Intercontemporain el 30 de juliol i també creació dintre d'aquesta edició amb noves compositors.
4: Molts joves venen donc per aquests concerts. Com es fa la preparació? Que, bah, suposo que és en Pierre Bleuze que se'n va a cercar.
5: Sí, clar. El Pierre Bleuze fa amb un comitè de selecció, també fa la selecció de les joves. Són joves de tot l'Europa que venen a tocar aquí, al Festival de Prada. Fan una residència de 15 dies, 12 setmanes, aquí a Prada. Una mica l'ambient, no?, que hi havia abans a l'època de Casals, quan tots els músics del món van venir aquí a Prada per tocar amb el mestre. L'idea és una mica de reproduir aquesta forma amb un orquestra, no?, a residència.
4: Quins són els plats forts d'aquest festival Pau Casals de 2026?
5: Les plats forts, bueno,
4: els moments més que et semblen més importants.
5: Més important, bueno, són les dues, són els concerts d'orquestra, no? Perquè hi ha 60 músics de tota l'Europa en un escenari. Això és una mica espectacular. També diré el concert de l'ensemble intercontemporain, perquè és molt raro que l'ensemble intercontemporain toque fort de París. Donc, és una celebració i també un concert molt excepcional. Crec que també hi ha la producció del cor d'infant, perquè fa un any, l'any passat, vam crear un coral, un cor d'infant, que cada dimecres fan cursos, bueno, al despatx del Festival Pau Casals, i ara aquest any fan una òpera, i presenten una òpera el 31 de juliol i el 1er d'agost. És l'òpera Brundibar, que és una òpera per nens.
4: I doncs això també és una gran feina, jo diria, o una gran opció del Festival Pau Casals de treballar, si es pot dir d'aquesta manera, sobre les joves generacions.
5: Clar, perquè si volem una mica fer la transmissió, no? Perquè som, el Festival de Prada és un dels més antics festivals d'Europa, al final. I clar, el futur del festival és la nova generació, és les músics de demà, amb els joves de l'orquestra, amb els nous compositors també, amb la creació contemporània, i ara amb el cor d'enfant Pau Casals, això és el futur de la música de demà a Prada.
4: També vindrà una gran persona de la música catalana, que és en Jordi Savall.
5: Sí, Jordi Savall, sí. Per seguir amb els moments forts d'aquesta edició, clar, el 4 d'agost, bueno, rebrem a Jordi Savall, que és un músic, crec, clar, un músic de Catalunya i també un músic del món. Per tots els músics del món és, no sé, és una figura tan important que... Sí. Que fa por.
4: Estàs nerviosa per rebre alguns músics,
5: sí,
4: com per exemple Jordi Savall?
5: Sí, clar, el Jordi Savall. Bueno, hi ha moments de molt d'estrès, no? En la preparació, en l'organització d'un festival, els principis, sempre els principis és una mica quan tots els músics arriben a Prada i també hi ha molt que descobren Prada. Coneixen a Prada per la fama i, bueno, i tota la història que hi ha, i després quan estan aquí, bueno, és una altra cosa, hi ha també, ells són nerviosos també. I bueno, hi ha és molt estrès, no? També una preparació de festival, i és molt feina també per les equips.
4: El Savall ha previst alguna cosa especial?
5: Serà per Jordi Savall?
4: Sí, ell ha previst una cosa especial per aquest festival?
5: No ho sabem.
4: D'acord. Recordem, doncs, les dates del 28 de juliol al 8 d'agost a Prada i al Conflent. Hi ha concert també a Prada, hi ha concert a Sant Miquel de Cuixà, als Vilatges i al Club també al vespre?
5: Sí, al vespre. Hi ha dos concerts a l'Hotel Pams, que són concerts a l'aire lliure, que són format una mica jazz, una mica més modern, amb Cali també, que és un... Bueno, sí, perquè la seva... Exacte, local, i que la seva filla toca violoncel, és violoncelista, i doncs cantarà amb ella.
4: Fantàstic, doncs això és gairebé un scoop, nosaltres no ho sabien.
5: I un altre scoop és que per Jordi Savall, al principi, tot el principi, hauria de venir el 1er d'agost, que és el seu aniversari, a Jordi Savall, que fa el 85 anys.
4: Molt
5: i
4: bé.
5: Al final no pot venir el primer, però vindrà el 4.
4: Molt bé, Sandra Mascré. Les informacions, doncs, suposo, a la web de la informació, i podeu comprar ja entrades?
5: Sí, ja, des de fa 15 dies.
4: A quina adreça?
5: www.festivalpablocasals.fr.
4: Moltes gràcies, Sandra Mascré, i desitgem molt èxit per al Festival Pau Casals, que sempre en té des de fa anys.
5: Moltes gràcies per convidar-nos.
4: Gràcies.
1: Radio Arels, a Cabestany, 95.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 15 de maig del 1981 neix Pau Baibé. A més de cantant, és un músic, bateria sobretot, compositor i productor. Es dedica a compondre bandes sonores per cinema, televisió i publicitats i a produir discs d'altra gent com Maria Coma o el grup Inspira. Va muntar el segell discogràfic Amniotic Records entre els anys 2009 i 2014. Estanislau Verdet era un alter ego musico-humorístic que era el vehicle a través del qual Pau Baibé presentava cançons iròniques i crítiques amb la societat a través de la vergonya i la paròdia. L'any 2010 va donar per tancat aquest període. Va ser quan va començar la seva carrera amb nom propi i amb una bona acollida de la crítica i del públic. El 2014, Pau Baibé ho va deixar tot, va tancar el segell, va deixar la feina i la ciutat de Barcelona per marxar a Banyoles a escriure un nou disc, Pels dies bons. Aquest disc va ser autoeditat. L'any 2017 va tornar a la capital catalana per seguir la seva carrera en autoproducció. Escoltem el tema Avui, l'únic que vull.

0: Fins aquí, avui, l'únic que avui, de Pau Baibé.
1: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.
2: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest tema tan formidable amb què hem obert avui és In the Mood, una de les peces més representatives de l'orquestra de Glenn Miller. Per bé que no era pròpia d'ell, era una peça popular a la qual Miller li va imprimir un segell tan especial, tan personal, que la va fer seva per sempre més. I és que Glenn Miller serà avui el nostre protagonista. Glenn Miller no va ser mai un músic cinematogràfic. No va ser mai un compositor de Hollywood, però la seva música era tan brillant, era tan impossible mantenir-se indiferent quan sonava una de les seves melodies, que és lògic que el cinema no sols les utilitzés, sinó que fes aparèixer el mateix Glenn Miller amb la seva orquestra en algunes pel·lícules. Una d'aquestes pel·lícules va ser Sun Valley Serenade, Serenata de la Vall del Sol, que a l'estat espanyol va tenir l'imaginatiu títol de Tu seràs mi marido. Els primers anys de Miller van ser molt durs econòmicament. De fet, va abandonar els seus estudis a la universitat perquè l'únic que de debò li interessava era la música i s'ho sorprenia contínuament. Però com que no tenia diners, es veia obligat a empenyorar el seu trombó i treballar en una benzinera per poder viure. Als 24 anys es va casar amb el seu amor de tota la vida, una companya d'estudis que es deia Helen, i li va regalar un collar de perles d'imitació perquè no tenia diners per a més. Però quan tenia 37 anys i la seva música sonava contínuament per ràdio, ell va regalar a la Helen un collar de perles autèntiques i també li va regalar aquesta melodia amb el mateix nom, Collar de Perles.

especial, un segell que fos inconfusible i li donés personalitat. Però es va abandonar la comoditat de fer de músic de sessió, de cobrar i no preocupar-se de res més, i va ser la seva dona qui el va sacsejar. Li va dir que l'havia decebuda. Li va dir que aquell no era l'home que l'havia enamorada amb els seus somnis artístics. I ell va reaccionar. L'any 1942, Glenn Miller va aparèixer en una segona pel·lícula titulada Esposes d'orquestra, que girava entorn dels embolics i les gelosies de les dones dels membres d'una orquestra. Però tot plegat era un pur pretext argumental per donar cobertura a Glenn Miller, que era el veritable reclam de la pel·lícula, de la pel·liculeta, més aviat dit. Si voleu gaudir de Glenn Miller cinematogràficament, us recomano Música i llàgrimes, del gran Anthony Mann. Aquesta pel·lícula explica la vida de Glenn Miller magistralment interpretat per James Stewart. Una de les grans melodies que sona a Música i llàgrimes és la que descriu la ruta d'un tren que surt de l'estació novaiorquesa de Pennsylvania, que passa per Baltimore i Carolina del Nord i arriba a Tennessee a l'estació terminal de Chattanooga. La cançó, és clar, es diu Chattanooga, Xuxu.

Chattanooga Shoo-Shoo, una cançó que va fer famosa internacionalment la ciutat de Chattanooga, a l'estat de Tennessee. L'èxit va agafar Glenn Miller en plena Segona Guerra Mundial i ell, per raons patriòtiques, va decidir apuntar-se voluntari a la Marina per dirigir una orquestra militar i poder animar les tropes de les bases americanes. Aquesta decisió tenia mèrit perquè suposava renunciar als molts diners que guanyava cada setmana amb la seva orquestra. Però la Marina el va rebutjar i aleshores va provar sort a l'aviació, que sí que el va acceptar. Al principi, ell estava molt desil·lusionat perquè s'havia pensat que podria tocar les seves músiques, i en canvi li van dir que res, que es limités a dirigir l'orquestra, tocar les marxes militars de sempre. Però, esclar, a Miller aquestes marxes l'avorrien i, finalment, transgredint una mica les normes, va aconseguir col·locar la seva música. I com que l'Estat Major va veure que amb aquells temes els soldats s'animaven, li van donar carta blanca. Miller va estar 2 anys a l'exèrcit fins que un dia de molt mal temps i boira, el 15 de desembre de 1944, el petit avió en què viatjava no va arribar mai a la seva destinació. Va desaparèixer. Dic desaparèixer en el sentit més literal del terme, perquè les restes de l'avió no s'han trobat mai, i encara menys el cos de Glenn Miller. En principi, com que no hi havia el cos, no podien declarar-lo oficialment mort, i li van amagar la informació a la seva dona durant 8 dies, fins al 23 de desembre. No ho podien allargar més perquè estava previst que el dia de Nadal Miller oferís un concert des de París que seria transmès per ràdio i ella l'escoltaria des de casa seva. I efectivament, el dia de Nadal, l'orquestra de Glenn Miller, dirigida per un amic d'ell, el compositor Jerry Gray, va oferir el concert. De tota manera, fixeu-vos-hi, no va ser fins al desembre de 1945, és a dir, un any després,

és que Glenn Miller va ser reconegut mort oficialment. Van investigar, no van trobar res i van decidir que l'accident havia estat fruit d'una combinació de tres fatalitats: un error humà, una fallada mecànica i el mal temps. En tot cas, Glenn Miller va morir molt jove, tenia només 40 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Roc Casas a les vies de so, i per tancar també aquest record a la música tan meravellosa que Glenn Miller ens va llegar, escoltarem el tema Pennsylvania 65,000, que ell va dedicar a la seva dona, a la Helen, el dia del seu aniversari. I és que el 65,000, el 65,000, era el número amb el qual ella telefonava sovint quan ell estava tocant el Cafè Rouge que hi havia dins de l'hotel. El dia de l'aniversari de la Helen, Glenn Miller va portar en secret tota la seva orquestra a casa seva i van tocar a la Helen aquesta cançó, Pennsylvania 65,000. Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa.
1: Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2. Energia.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
3: Tal com era previst, el temps d'aquest divendres està marcat per una clara baixa de les temperatures, tant mínimes com màximes. Aquesta tarda el termòmetre no ha passat dels 6 graus, per exemple, al Capcir, 13 al Conflent, 16 al Vallespí i 17 de màxima a la plana del Rosselló. I tot això amb, a més, una tramuntana que ha arribat a bufar fins a 70 km per hora. Aquesta tramuntana ens acompanyarà encara demà dissabte, però diumenge ja s'haurà acabat. Les que també ens acompanyaran són les temperatures fresques, fins i tot fredes, dissabte, ja que en aquest cas s'anuncien 3 sota 0 al Capcir, 1 sota 0 de mínima a Cerdanya, 1 a l'Alt Vallespí, 6 al Vallespí i al Conflent i 11 graus de mínima dissabte al matí a la plana del Rosselló. A la tarda tindrem sol a tot el país, amb 19 graus a Perpinyà, 18 graus a Ceret, 16 a Prada, 11 a Sallagosa. I diumenge el temps podria ser més variable, alternància de núvols i de clarianes, però normalment sense precipitacions en gran part del dia. I si hi ha precipitacions, seran a la tarda sobre els relleus. Les temperatures pujaran, però no gaire.
1: Escolteu Ràdio Arrels.

0: memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
1: Soc a Sant Cebrià, en aquest setembre 2020, per fer memòria amb un cebrianenc que justament acaba de publicar un llibre de memòria. Un llibre sobre la seva família. Un llibre en francès, El preu de la República, una família catalana davant la història, d'edicions Capbear. És la història de les seues dues famílies catalanes, una del nord, la del pare, i l'altra del sud, la de la mare. Pierre Rossinyol, bon dia.
2: Bon dia.
1: I gràcies d'acollir-me a casa vostra. A casa, que també hi teniu, doncs, el despatx de l'empresa, eh?
2: Sí.
1: Tot és
2: sí,
1: una barreja aquí, eh?
2: Aquí estem al despatx de l'empresa i, doncs, treballem a Sant Cebrià, vivim a Sant Cebrià.
1: Sí. És una empresa d'instal·lació elèctrica, no?
2: És una empresa d'enginyeria d'il·luminació. Doncs treballem sobretot a la França i a l'estranger un poc, i fem estudis, seguim els treballs d'empreses que hem fet els estudis.
1: Suposi que aquesta pandèmia, aquest Covid-19, us ha fet patir força com a empresa, no?
2: Ens ha totalment arrestat de març fins a juny.
1: Sí.
2: Per la simple raó és que, com treballem partot en França, podíem pas nos desplaçar.
1: Ah.
2: Doncs s'han arrestat estudis a la catedral de Sens, per exemple, sí, au Mont de Lluny, al musée de Saint-Romain-en-Gal o al tribunal de Bordeaux. Mm-hmm. I doncs ha reprès, sí, tot això ha reprès, però era completament arrestat.
1: Sem a 100 metres de l'església de Sant Cebrià.
2: Sem a 100 metres de l'església de Sant Cebrià i sem a 15 metres del passatge on han vingut la retirada. És aquí, la ruta és aquí, de sud.
1: D'acord, han entrat per aquí.
2: Sí, han entrat per aquí, és la sola ruta que existava.
1: D'acord. A l'època. Ho comentarem perquè la retirada és una part important de la família de la mare. Parlarem després amb més detall d'aquest llibre i de la recerca que heu fet abans d'escriure'l. Què us va portar, de fet, a escriure aquest llibre?
2: S'ho començat a pensar a fer el llibre quan la meva mare és morta, en 2016. I doncs la casa familiar m'ha vingut en això i s'hem trapat, en buidant la casa, s'hem trapat enormement de papers i de documents dins de velles valises.
1: Que doncs, la mare guardava.
2: Que la mare i l'àvia havia guardat.
1: Parlem del llibre després. Pierre Rossinyol, parleu-nos d'aquestes dues famílies. Ja ho he dit, la del pare del nord i la de la mare del sud. Els padrins del costat del pare, de Corsaví, el padrí.
2: De Corsaví. I el nom, el que me posen com a qüestió, per què el nom francès? I en 1500, s'han trapat arxius de 1595, i eren, el tractat dels Pirenès era pas signat encara, sí, i portant el nom era francisat, era Rossinyol.
1: Ah, sí? D'acord, Rossinyol. Rossinyol.
2: Sí, Genoel.
1: El padrí pagès, a Corsaví.
2: El padrí pagès a Corsaví era pastre i feia també cervesa.
1: Feia cervesa.
2: Ah, bon. Ouais. Era brassier. I donc pastre a Corsaví i casat amb Teresa Cassó. La família Cassó era també de Corsaví.
1: La vostra padrina va néixer a Corbera de les Cabanes.
2: La meva padrina va néixer a Corbera de les Cabanes. No, Corbera de Dalt.
1: D'acord.
2: Tota la família ven de Corbera de Dalt, sí, en 1595. Corbera de les Cabanes existien pas.
1: Heu parlat de la Teresa Cassó, de la família d'Abdon Cassó,
2: sí,
1: el que va ser batlle de Balmanya.
2: De Balmanya, i resistent, i, sí, i en pres ha estat un poc més reconegut i ha acabat general dels bombers de París.
1: Ell va ser el batlle de Balmanya quan els alemanys van destruir Balmanya.
2: Sí, sí, tot això, a fi.
1: El pare neix a Passà,
2: sí,
1: perquè els padrins es casen a Passà.
2: Se casen a Passà, sí. Mm.
1: Ell va ser xofer d'autobús?
2: Sí, ell ha conduït autobusos pels menatges, per l'escola de Tui.
1: El vostre pare va tenir un mestre il·lustre, a Passà.
2: El meu pare va sempre parlat de Louis Torcatis. Sempre.
1: El resistent, eh?
2: El resistent, sí, sí, el resistent. I m'ha deixat carnets que han fet a l'escola i compta les passejades que han fet en bicicleta i compten tot això i com aprenir amb en Torquatis. Uh-huh. Això m'ha interessat i s'han cercat un poc més l'història d'en Torquatis i s'han vist que en Torquatis s'és escapat al moment de la deportació, s'és escapat del tren i era, a l'època era director de l'escola de Pià i ha estat retrogradat perquè s'és escapat a l'escola de passar. I doncs el meu pare i la meva tia han tingut la chance de tenir Louis Torquatis com a professor.

0: vida. Avui faig memòria amb Piera Rossinyol, som a casa seva, aquí a Sant Cebrià, i en parlant de la família del pare, els padrins, els Rossinyol, són de Corsaví i de Corbera. El pare neix a Passà, ens ha explicat que va tenir com a mestre Lluís Torcatís, el resistent. Parlem de la família de la mare, els Miró, que fan la retirada.
1: Sí.
0: El vostre avi, l'àvia i la vostra mare, i també d'altres de la família.
1: I d'altres de la família, sí, tot a fer.
0: El febrer de 39.
1: El febrer de 39. Mm-hmm. Doncs el meu fadrí és de Benicarlo, al nord de València, i la meva fadrina era de Barcelona. Doncs tota la família, s'ho trapa tota la família, sous de Barcelona, Santa Coloma de Palomars, tota la família és aquí.
0: L'avi Domingo i l'àvia en Gràcia.
1: Sí.
0: Que amb la vostra mare, la Roser, fan la retirada el 39 i passen pel Camp d'Argelers. Tot i que hi ha una... No passen al mateix moment.
1: No passen al mateix moment. Alors, a fi de gener, és el meu avi que passa, el Domingo, amb el seu cunyat, el germà de la meva àvia.
0: El Francesc.
1: Doncs els dos passen aquí a Argelès. Puc contar això perquè en Francesc ha fet un manuscrit que són que les arxius departamentals m'han donat, i doncs tot això l'ha escrit.
0: D'acord, parlarem després del Francesc Miró, perquè va ser un ceramista important, amic de Pau Casals, ho comentarem tot després. L'àvia en Gràcia farà la retirada més tard, passa uns mesos a la presó franquista.
1: Sí, farà una retirada fugint.
0: Sí, és això.
1: Fugint. Donc, és arrestat a Barcelona a la saïda del tren, és arrestat aquí, i doncs passarà pràcticament 6 mesos a la presó de Montjuïc. Els seus nins, doncs, la Roser, la meva mare, i el meu oncle Josep, pas fugit amb el pare, doncs, han tingut de s'estar amb el meu gran oncle i la meva gran tanta.
0: Doncs el germà, a Barcelona,
1: el germà d'en Domingo.
0: Sí,
1: el germà d'en Domingo. Això se passava al mig del bombardament de Barcelona. I doncs la meva àvia ha tingut la possibilitat de fugir perquè li han demanat fer un servei per una recepció d'un colonel.
0: Que coneixia, de fet, d'abans.
1: Que coneixia d'abans, sí. I ha tingut un laissez-passer. I amb aquest laissez-passer ha fugit.
0: Ha aprofitat. L'ocasió per fugir i venir cap aquí, no?
1: Anar a cercar els seus nins i venir cap aquí.
0: D'acord.
1: I venir cap aquí a peu, ha passat la frontera a peu, ella. Serà arrestat al camp d'Argelès. Aquí ha atrapat la traça del meu avi, el seu marit, i el pare dels nins. I doncs ell s'estarà a Argelès, i el Francesc i el Domingo tindran de venir a Sant Cebrià al bout de febrer per fer la construcció, per començar la construcció del camp.
0: D'acord, els treuen d'Argelers, del camp d'Argelers, sí, perquè vinguin aquí a Sant Cebrià, sí, a construir el camp.
1: A construir el camp. Hi ha un pas durs, eh?
0: No, evidentment. La vostra mare passarà també pel camp de Ribes Altes.
1: I la meva mare passarà pel camp de Ribes Altes amb la meva àvia.
0: Tot això ho explicava la vostra mare?
1: La meva mare sí, me l'ha explicat.
0: Tenia records del camp d'Argelers, de Ribes Altes?
1: Ha tingut records de el que li ha dit la seva mare. Perquè la meva àvia, som pas coneixit, tenia 8 anys quan és morta. Doncs mai, dins la família, mai hem parlat d'això. La meva mare ha començat a en parlar quan tenia 75 anys,
0: sí,
1: i a partir d'aquí s'han pogut reconstituir un poc tot això.
0: Piera Rossinyol, parlem encara del Domingo. El vostre padrí treballa al grupament de treballadors estrangers.
1: Per què treballen al grupament de treballadors estrangers? Tenen dues solucions, soit tornar a Espanya, soit treballar. Doncs han treballat, que sigui en francès o ell, han treballat. I ha treballat dins un primer temps en un camp a Saint-Médard-en-Jalles, al tocant de Bordeus, i en pres, Domingo, ha tingut de partir a Saint-Loup, dins l'Allier, tocant de Moulin, tocant de 100% sur Sioule. I doncs s'ha estrapat dins d'un camp de stockage i de fabricació de bombes per francesos. I al 42, quan els alemanys han envaït la zona lliure de la França, s'ha estrapat sota el comandament alemany, gràcies a Petén, cal dir que m'ha dit. Un home que ha combatut per la República en Espanya s'ha estrapat per combatre en França amb els francesos o la República i s'estrapa ara amb els alemanys. Doncs, i amb els alemanys donc, se fan aprovisionen, fan stockatges de municions, de mines i de bombes pel port de Cherbourg.
0: Ell fa la resistència, de fet.
1: Ell
0: participa a la resistència.
1: Ha fet la resistència espanyola i francesa, ho cal dir.
0: Sí.
1: Ho cal dir. I s'ha estrapat doncs, en aquest camp de Cherbourg al moment del debarcament. Donc, el debarcament el 8 de juny 1944, els americans desbarquen sous de les platges de Normandia i prenen el port de Cherbourg a peu el 29 de juny. I el meu avi, que era amb els alemanys, el que ha fet ha plongat dins del port i ha anat nedant fins a una embarcació americana. S'ha estrapat amb els americans en aquest moment. Doncs ell, espanyol, parlava pas ni francès, ni alemany, ni americà, s'estrapa aquí amb un uniforme alemany.
0: Sí.
1: Cal pas destruir. Doncs, i amb les explicacions s'estrapa a treballar en tant que treballador estranger amb els americans.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: M'agradaria parlar també del cunyat del vostre avi, en Francesc. En Francesc Miró ha estat un ceramista reconegut. A Taurinyà tenen record d'ell perquè tenia la casa i el taller també hi tenia. M'heu mostrat...
2: El taller i la casa que tenim, no? Que tenim
1: que teniu vosaltres ara,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: M'heu mostrat uns dibuixos dels camps de concentració d'aquí a les platges del Rosselló, on hi va ser en Francesc Miró amb el seu cunyat, el vostre avi, en Domingo, uns dibuixos impressionants d'escenes del camp.
2: Sí. Alors, en Francesc era arquitecte i s'ha estrapat a treballar per fer la façada de Montserrat. Ha estat obligat de fugir d'Espanya, ha fugit amb en Domingo. I doncs s'ha estrapat aquí al camp de l'Argelès i per menjar feia dibuixos que venien de temps en temps. S'ha de la retirada, compte d'endien del seu manuscrit, compte que passa davant a Sant Genís de les Fontenes i hi ha gent que els espien i doncs fa un dibuix i el dona a qualcú que li dona una peça.
1: D'acord.
2: Doncs ha començat a continuar un poc com això. Ha tingut la chance de treballar pel ball de Marquixana i ha continuat aquí a fer dibuixos i doncs s'ha estat aquí. Han pres a la fi de la guerra, ha comprat una casa, aquesta casa a Taurinyà.
1: El Francesc Miró, el germà de la vostra àvia, va ser amic, molt amic, de Pau Casals.
2: Sí, va ser més que amics. Pablo Casals i Fermín Bobí de Sant Vicenç eren testimonis de casament del meu oncle.
1: Del vostre oncle. Ouais. Que, de fet, el vostre gran oncle, el Francesc Miró i Pau Casals, es coneixen quan Francesc Miró és internat al camp d'Argelers i escriu
2: sí.
1: a Pau Casals.
2: Sí, sí,
1: no
2: sí.
1: es coneixen encara aquí.
2: No es coneixen encara.
1: I Pau Casals hi respon. M'heu dit que Fermín Bobí i Pau Casals van ser testimonis del casament de Francesc Miró, el vostre gran oncle, i és que en Francesc Miró havia treballat a Sant Vicenç.
2: En Francesc Miró ha treballat a Sant Vicenç amb en Fermín Bobí i ha estat el mestre de Jean Lursa, també. D'altres artistes han vingut aquí per se formar a la ceràmica i era formateur de ceràmica. I doncs en Lursa ha passat aquí, en Picasso ha passat qualque temps. Sí. Això ho cal demanar a la Claire Bobby,
1: sí.
2: Ell té la memòria de tot això. I me sembla ben bé, cal demanar a la Claire Bobby també, mais me sembla ben bé que en Charles Trenet feia partie de la banda.
1: De la colla.
2: De la colla.
1: Per cert que l'amistat d'en Pau Casals i en Francesc Miró és intensa i continuada, com heu dit. Fins i tot en Francesc Miró assisteix al cèlebre concert de Pau Casals davant del president Kennedy a la Casa Blanca.
2: El cant dels ocells.
1: L'any 62.
2: En 62, me sembla, eh? Me sembla.
1: Sí, que toca el cant dels ocells.
2: Toca el cant dels ocells, sí. Cada cop que s'ha entrapat una foto de Pablo Casals, cada cop hi havia en Francesc darrere.

0: Avui faig memòria a Sant Cebrià amb Pierre Rossinyol en aquest setembre 2020. Ja sabem molts detalls de les dues famílies, la del nord i la del sud. La del nord, costat pare, la del sud, costat mare. Vos naixiu, bé, a la clínica a Perpinyà.
1: O platant, com tothom. Sí, com tothom d'aquest moment.
0: L'any 60, bé, la família s'està a Tubí.
1: Sí.
0: Per cert que el pare i la mare s'han coneixit fent baremes a passar.
1: Fent baremes a passar, sí. Sí, sí.
0: Les baremes apropen a molta gent.
1: Sí, el treball apropa a molta gent.
0: Aneu a escola a Tubí.
1: Sí, vaig a escola a Tuí, doncs feia l'escola, la petita escola i el col·legi a Tuí, i després me'n vaig a Perpinyà per anar fins al baccalaureat.
0: Com era Tuí als anys 60? Quin record teniu?
1: Als anys 60 Tuí era un petit vilatge, tothom se coneixia, tothom sabia el que se passava. Hi havia ajuda, com a passar hi havia ajuda entre la gent.
0: El català és present a la vostra família?
1: El català...
0: I a Tuí, en aquell moment, també?
1: Sí, la meva mare i el meu pare parlaven en català a casa. Quan seguíem de fora, amb ells parlàvem en francès, mais si no, parlàvem en català a casa. Jo parlava francès amb ells, sí. I ells me parlaven en català.
0: No seguireu estudis, perquè la família no pot pagar estudis.
1: Sí, tot a
0: fet. I us poseu a treballar a Tuí.
1: Sí, doncs començo a treballar a Tuí, tenia 19 anys. L'altre dia, us un seguit en reunió, tinc un bac plus 41 anys d'experiència.
0: I ara teniu aquesta empresa, l'agència Rossinyol, aquí a Sant Cebrià.
1: Sí, que fa, doncs, que és especialitzada en il·luminació, doncs, sí. En estudi d'il·luminació.
0: Pierre Rossinyol, heu estat conseller municipal aquí a Sant Cebrià?
1: Sí, doncs, hem estat conseller municipal 3 anys fins a les darreres eleccions. Som pres un poc de recul. La feina que tenim a l'empresa és també molt important.
0: Heu estat conseller municipal d'oposició.
1: D'oposició, sí.
0: A Sant Cebrià. Sí. Aquest 2020 éreu en tercera posició de la llista i han quedat elegits els dos primers.
1: Sí. Era voluntari. Tenia de privilegiar la situació professional. Tinc 5 emplegats, sí. I doncs hi ha pas que jo. Doncs, sí. I a més amb el Covid, pensi que la decisió era senja.
0: Sí. I penseu tornar al Consell Municipal?
1: Sí,
0: si pot
1: sí,
0: ser.
1: Sí,
0: si s'heu elegit,
1: si evidentment. Si s'hem elegit. I pi, quan tindrem la retreta, tindrem un poc més de temps.
0: I podríeu tornar com a cap de llista?
1: Veieu, és possible. Com? Tot és possible.
0: Les properes eleccions serà possible ja?
1: Sí. 2026, sí.
0: Pierre Rossinyol, parlem del vostre llibre, un llibre en francès, tradueixi, El preu de la república, una família catalana davant la història, d'edicions Cap Viar. Ja hem dit que havia de sortir per Sant Jordi, però aquest virus ho ha trastocat tot.
1: I la Sant Jordi era el prenom del meu germà, a més d'això.
0: Sí.
1: I doncs tot ha estat pertorbat per aquest virus.
0: Sí.
1: I teníem del SAIA donc, a la Sant Jordi el 23 d'abril a Perpinyà i al mateix temps a la Libreria Francesa a Barcelona. Això s'ha fet. El 23 de juliol
0: que havien dit que faríem un Sant Jordi per l'estiu.
1: Voilà, sí. I això s'ha fet tampoc. Sí. Doncs s'hem pres la decisió amb Jean-Pierre Guéraud, l'editor del SAIA a fi d'agost.
0: Es pot dir que el llibre és el resultat d'unes recerques de temps, eh?
1: Ah, sí. El llibre és el resultat d'una recerca de 3 anys endarrere. Quan s'han començat a pensar a escriure quelcom és quan s'han buidat la casa de la meva mare, sí. Dels meus parents, que són morts tots dos, i s'han trapat un munt de papers, francès, alemany, americans, del meu avi, papers del François Miró, papers d'un poc tothom, i compris de la meva família paternal. I doncs s'han començat a mirar de comprendre la cronologia de tot això. Ha pas estat evident, eh? És un món complicat. Donc, hi teníem una cronologia molt important. Ells s'han estat obligats de posar dos prenoms a certaines persones, si no compreníem pas qui eren. Marie Rossinyol, n'hi ha quelques-unes de Marie,
0: sí,
1: Rossinyol. Jacques Rossinyol també, n'hi ha dos o tres. Jean Rossinyol, n'hi ha dos o tres. De l'altre costat espanyol, no, eren prenoms, sí, diferents.
0: De fet, heu remuntat fins al 1595.
1: 95.
0: Que ha seguit els rossinyols.
1: Sí. És pas que la genealogia m'interessa, és perquè volia saber d'on venies les dues famílies. Doncs som mirat de muntar el més lluny possible.
0: Per què heu posat aquest títol al llibre, Le Prix de la República?
1: Per què el Prix de la República? M'ha vingut tot sol. El meu avi va mirar de desfendre la República, que s'ha dit de les eleccions de 31, de 1931 a Espanya, i han tingut de fuga. I després s'ha estrapat a tornar a mirar de desfendre la República amb els francesos quan els alemanys han envaït la França. Doncs per jo el preu de la República és el títol que per jo va millor.
0: És el preu pagat per la família.
1: És el preu pagat per la família.
0: Per les dues famílies.
1: Per les dues famílies, i si vos torneu vos dins de les vostres famílies, veureu que el preu el seu pagat també.
0: És ple de documents, de fotos,
1: sí.
0: Però me calia escriure. Us heu trepat, escriptor, a escriure tot el que teníeu al cap?
1: Són escrits els seus 3 anys. Però, si voleu, quan remunteu del passat, de la família, pensi que tothom té en ell una memòria. I aquesta memòria, que ens ho ha escrit això, sembla que aquesta memòria la són recercada. I s'han discutit amb un psiquiatre, un cop, i li explicava això, i m'ha dit simplement això, i m'ha dit, això és genètica. Aquí et cercat la memòria, et cercat dins dels genes antics, quelcom.
0: Quelcom de propi.
1: Quelcom de propi.
0: Sí, sí.
1: I l'escriptura, après, ha vingut, hier, cada dia, a 4 hores de matí, que només, de 4 hores de matí a 9 hores, sí. Cada dia, pendant 12 anys, la meva dona començava... I doncs, hi ha coses que són escrites, però pensi que en l'escrivint els són viscudes.
0: Aquest llibre ha acabat sent el que volíeu que fos?
1: Pensi que sí, pensi que sí.
0: Esteu satisfet, doncs, del que heu fet?
1: Ouais. Som pas satisfet per jo, Som satisfet per el transfert de la memòria de la meva família, sí. Fins als petits fills. Ara puc dir, tinc 4 petits fills, sí. Fills i filles, puc dir que tenen 8 generacions de memòria, d'història, de gent que han viscut i que han pas viscut forcément el bonheur.

0: cor. Arribem ja a la fi de Caixa Memòria amb Pere Rossinyol, som a casa seu aquí a Sant Cebrià, tocant a l'església, a 100 metres de l'església. Us he demanat músiques per acompanyar la missió i la primera que m'heu demanat és la cançó de Jordi Barra, Tant com me quedarà.
1: Tant com me quedarà és... cada cop estic emocionat amb això. Tant com me quedarà és aquesta història que podem contar tant com se'n vius. Doncs Tant com me quedarà, per jo, és una de les cançons que és la més representativa de l'humanitat i de l'home.
0: I l'estaca, per què?
1: L'estaca és un poc diferent. L'estaca, si l'estires fort per aquí i tu l'estires fort per allà, ens podrem alliberar. I s'enlliberà, la meva família s'ha alliberat d'un país per viure en un altre país, en pensant que podríem viure ben millor, hem viscut el que hem pogut, però jo l'estat que la tinc pas.
0: Tornant a Jordi Barra, Colliure.
1: El Colliure, aquí tindrà emoció també. El meu germà és mort a la platja de Sant Vicenç.
0: El vostre germà?
1: Sí.
0: D'un accident?
1: Hem pres una plonjada. Hem pres una plonjada en mar, un plonjava aquí a tocant de la platja de Sant Vicenç, de l'altre costat del port,
0: ouais,
1: i ha estat, és mort, ha estat reanimat aquí a la platja de Colliure, però és mort aquí.
0: I les vinyes verdes, tornant a Lluís Llach?
1: El meu germà era...
0: També el vostre germà,
1: sí.
0: Ah, d'acord.
1: Sí, sí.
0: Tenia vinyes a
1: Santa Colòmbia a passar.
0: D'acord.
1: I és quelcom, ha viscut de les vinyes, on va dir, molt bé pendant un temps, i m'han pres, no, les vinyes, els villarons, avui no viuen pas de les vinyes, pocs en vives.
0: I la Santa Espina també és un record molt personal, no? molt familiar, no?
1: La Santa Espina és un món de personal. Hi ha una història que són contat dins del llibre, però no ens hem pas parlat. És el meu gran oncle, aquest que era casat amb la meva gran tanta, la germana de la meva àvia. Ell ha estat arrestat en 36, i ha estat molestat, ben molestat, i s'ha estat paralitzat d'un costat.
0: Això a Barcelona?
1: A Barcelona, sí, sí. Quan era dins de la... a l'UGT, ell era a l'UGT.
0: Molestat vol dir torturat?
1: Ha estat torturat, oi. Sí. Ha estat torturat i s'ha estat paralitzat d'un costat, i els som sempre conegut paralitzat, aquest home, i cada cop que passava la Santa Espina se posava a plorar, cada cop. I ara s'ho comprès per què.
0: Qui el va torturar?
1: Els franquistes.
0: Bé, Pere Rossinyol, gràcies. I excuseu l'emoció que us he provocat parlant... d'aquests records lligats amb aquestes cançons.
1: Sí, aquesta emoció, penso que és normal. I cada cop que em parli,
0: sí.
1: Cada cop tinc aquesta emoció.
0: Sí, sí. Bé, gràcies d'haver-me acollit a casa vostra, que
1: gràcies
0: també és allà on treballeu, on
1: gràcies
0: teniu l'agència Rossinyol. Recordaré, doncs, que aquest llibre s'acaba de publicar, el llibre,
1: sí,
0: que heu fet sobre aquestes dues famílies catalanes, la del pare del nord i la de la mare del sud, El preu de la República, d'Edicions Cap Bear. Suposi,
1: sí,
0: que fareu presentacions, no?
1: Sí, farem presentació. Per ara ho hem pas fet a causa del Covid encara,
0: sí,
1: i dès que la situació vindrà un poc més normal, mirarem de fer presentació amb el públic.
0: D'acord.
1: Doncs s'ho hem fet jo, quelques dedicaces aquí a Sant Cebrià, i mirarem de fer presentació, si podem, a Sant Cebrià, si pot ser fer amb el camp de Reusalt i amb la memòria d'Argelès també. Doncs, veurem.
0: D'acord. Aquesta memòria amb Pere Rossinyol l'hem enregistrada el setembre del 2020. Pere Rossinyol, gràcies i bon dia.
1: Gràcies.

0: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: La massa basta a mi.
1: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
2: Esquitxos de llibres.
3: Amb en Pere Manzanares.
2: De Radio Arrels.
4: Les fases de l'economia de les colònies tèxtils en el primer quart del segle XX estan marcades per dos fets internacionals que van condicionar profundament la seva producció. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, i la crisi econòmica mundial del 1929. Però ens haurem de remuntar al segle XVIII per entendre d'on venia aquest soroll de telers, soroll de diners. Alguns dels futurs industrials es dedicaven a oficis relacionats amb el tèxtil. Eren paraires, seders i llaners, i al mateix temps comercialitzaven els seus productes. Malgrat que no paraven de treballar, no tenien suficient capital per muntar una fàbrica, però amb una visió innata per als negocis com tenien, van optar per associar-se entre ells. És així com arrenquen les primeres fàbriques de filar i teixir cotó. Els beneficis són prou importants perquè cada soci

0: 1890, el valor afegit brut de la indústria cotonera catalana representava gairebé la meitat del total del valor de la producció catalana. Si hi sumem el ram de la llana, el tèxtil tenia una presència aclaparadora en la societat catalana i de manera transversal. El silenci dels telers, d'Assumpta Montellà, publicat a l'editorial Ara Llibres, el 2012.
1: Esquitxos de llibres.
2: Amb en Pere Manzanares.
1: De Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. A Sureda, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: En un episodi precedent hem esmentat quelques jocs en línia. Hem parlat del paraulògic, del motli, del catamots... Me quedava pendent la qüestió dels jocs físics, aquells amb els quals juguem en família, amb amics, jocs que compartim. I entre aquells, quin nos fan jugar amb la llengua? Mite aquí quelques idees. Un joc senzill, en una capsa petita, per jugar a quatre, és Codi Secret, una bona manera de cultivar els sinònims, de trobar relacions entre els mots i, sobretot, de xerrar en català. Els que volrien jugar al Scrabble català, sapigueu que l'empresa Mattel, després de molts anys refusant d'editar noves capses en català, s'ha decidit fa poc de tornar a posar a la venda la celebre capsa verda, ara amb teules de fusta. Mais existeix una variant catalana que pot substituir l'original, és el Catamots, que trobeu també en línia. A un nivell, diguem, superior en competències de llengua, i si vos agraden les endevinalles, heu de jugar al Enigmarius, un joc múltiple basat en les paraules, ideat per Marius Serra, l'expert dels jocs de mots i altres endevinalles. Trobareu més suggestions al canal YouTube, si teclegeu @ludopia_cat.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Ràdio Arrels, a tercera, 95.
5: Ràdio Arrels. Són les 8 del vespre.
0: Ràdio Arrels.
6: Tal com era previst, el temps d'aquest divendres està marcat per una clara baixa de les temperatures, tant mínimes com màximes. Aquesta tarda el termòmetre no ha passat dels 6 graus, per exemple, al Capcir, 13 al Conflent, 16 al Vallespí i 17 de màxima a la plana del Rosselló. I tot això amb, a més, una tramuntana que ha arribat a bufar fins a 70 km per hora. Aquesta tramuntana ens acompanyarà encara demà dissabte, però diumenge ja s'haurà acabat. Les que també ens acompanyaran són les temperatures fresques, fins i tot fredes, dissabte, ja que en aquest cas s'anuncien 3 sota 0 al Capcir, 1 sota 0 de mínima a Cerdanya, 1 a l'Alt Vallespí, 6 al Vallespí i al Conflent i 11 graus de mínima dissabte al matí a la plana del Rosselló. A la tarda tindrem sol a tot el país, amb 19 graus a Perpinyà, 18 graus a Ceret, 16 a Prada, 11 a Sallagosa. I diumenge el temps podria ser més variable, alternància de núvols i de clarianes, però normalment sense precipitacions en gran part del dia. I si hi ha precipitacions, seran a la tarda sobre els relleus. Les temperatures pujaran, però no gaire.
5: Ràdio Arrels. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Soc l'Enric Balaguer, és el Punt Agrícola, l'actualitat pagesa del Conflent, amb Felip Dorrandeu i David Muntanya. Estem al mes de maig i al mes de maig, a part de cada dia un raig, hi ha també el Punt Agrícola amb els nostres dos convidats de sempre, Felip Dorrandeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: I David Muntanya, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: De què parlem? Parlem de les vaques que comencen a caminar cap amunt.
2: Sí, les vaques han marxat de la masia, són per els prats allà, encara al peu del Canigó, on l'herba és ben verda enguany i n'hi ha força.
0: Ara podran pas pujar gaire, no? De moment.
2: Però ara encara no anem tan de pressa que això. Abans, aquí a Bernet, els vells engegaven el 14 de maig. Mm. I enguany encara s'han espiat, hi ha poc temps, aquí al dessús de Bonaiga, a la Castella, tot això encara hi havia neu. Llavors no sé com ho haurien fet.
0: De moment no,
2: aquesta gent.
0: No es pot pujar
2: no,
0: més.
2: No, no, encara ara tenen d'aprofitar els prats que són a la vora de la masia, totes les deveses, i mira, cada dia anem a grandir la tanca, els donem un bocí nou cada dia.
0: Aquests prats són teus?
2: Aquests prats n'hi ha que són meus, però no tots. N'hi ha que Yogi i altres...
0: I doncs cal un acord amb el propietari.
2: Sí, i tant.
0: Això no se fa amb papers o
2: se fa... Això se fa com abans, amb paraula i amb papers. I
0: us toqueu la mà i endavant.
2: Sí, hi ha gent que són contents que tinguin el prat
0: netejat
2: i dallat i net, i que les vaques, jo som content que les vaques pasturen per aquests prats. Mm. I aquestes deveses també.
0: Són és bona herba.
2: Sí, és bona herba, per ara sí, no sé si jo no l'he tastada, però tindria de la fer analitzar. Però això és una cosa que no seguim prou, per conèixer la seva...
0: Sí, perquè feu moltes coses de ramaders amb el bestiar, però tampoc, potser seria bé d'analitzar sistemàticament el que aporta l'herba, quin tipus d'herba i...
2: Sí, perquè ara també seria temporada per aquí Prada de Dallà. Mm-hmm. I ja sabem quan l'herba ha espigat, ja ha perdut 2/3 del seu potencial. Mm. Quan l'herba espiga, ja ha passat. Cal tindrien de tallar i les vaques mengin l'herba abans que sigui espigada.
1: Mm. Bé, s'entén. Amb les granes hi ha proteïnes, hi ha més coses.
2: Sí, hi ha més coses, però això no podem seguir a tots els camps. I llavors, ja sabeu, quan les vaques arriben en un camp on l'herba és espigada, ja comencen per menjar l'espiga de totes les graminers. Comencen per això. I com... quelcom de més bo.
0: Tenen un instinct, els animals, que sigui vaques o altres, que... Tenen pas coneixement com nosaltres,
2: no, però sí, sense... Tenen el lloc de coneixement.
0: Sense això tenen una mena d'instint de cosa que...
2: Ara tot el que és tendre els agrada. Hasta també la rama d'arbres. Mm. Que sigui hasta la rama d'arbre de rures, de freixa.
0: Si són tendres.
2: Baianers, si són tendres, s'ho mengen a bocades i hasta se fan baixar les branques per arribar a menjar la rama.
0: I les fruites? A vegades, si hi ha cirerers, perquè és temporada,
2: sí,
0: de cirerers.
2: Tot hi passa.
0: Si hi ha un cirerer que té les branques baixes.
2: Sí, sí, ho mengen, tot això. Hasta espinyols. Espinyols, i hasta l'altre dia s'han vist una que s'atacava a la vinya. Hi havia un veí allà que tenia una vinya a la vora, una treia allà.
0: Pobre veí.
2: I no, que la vaca començava a menjar les fulles.
1: A menjar la part
2: de baix. Per això que cal vigilar tot el que és verd, tot hi passa.
0: Bé, preguntem a l'hortolà de Deus, es passa a l'hortolà del Bernet, és l'hortolà Deus, que fas actualment?
1: Bé, m'aixequi a la nit per collir amb una candela.
2: Encesa.
1: Encesa. I bé, jo principalment planti i apunti, fem prepari els camps per plantar més. Cal girar la terra i aviat caldrà esclarir els pocs presseguers que me queden.
0: I la meteorologia, és a dir, que plou sense ploure actualment.
1: Plou sense ploure és penible, perquè fa una setmana que estic fent el mateix tractament als arbres. Els hi posi sofre per lluitar contra la farinosa, l'oïllom, I un dia plou, l'altre dia plou pas, plou un poc cada dia, al cap d'un moment et dius, bé, et potser sofre, servei pas de res, doncs en tornes
0: sí,
1: a posar.
0: Sí, perquè si plou i... sobre el tractament no val res.
1: Sí, cal, en teoria, me sembla que cal uns 15 o 20 mil·límetres perquè... treure completament el producte que has posat. A més, en cultiu ecològic tenes pas o ben pocs productes que entren dins la planta. El sofre, per exemple, ho poses de sus i ja està. Si hi és, hi ha pas un idioma.
2: I si plou,
1: se'n va. Cal tornar a posar. Doncs, ens hem posat dos cops en una setmana. Uh-huh. I sense ser ben segur que uh-huh. quedi quelcom. Doncs la setmana entrant en tornaré a posar. Uh-huh. I veus això abans, fent quan dic abans, fa uns anys, 5-10 anys, te deia, va, una saca de sofre, pel preu que val.
2: La capes estalviar.
1: I la capes estalviar. Avui tampoc, i penses, quan abans costava 25 o 30 euros, ara és a 80, quasi bé.
0: Justament, és l'actualitat, això, dels preus dels adobs i tot això, a causa de la crisi al mitjà Orient, afecta, sabeu, comença a pujar els preus dels adobs i tot això?
1: Personalment, com que sóc en cultiu ecològic, no. Utilitzi pas adobs...
0: amb petroli.
1: Com se diu? Amb petroli, sí. No, mai com se diu... adobs de ions i de...
2: Químics,
1: si vols. Minerals. Doncs aquests que són fets a partir de gas i de petroli. Però has de pensar que tots els altres que són orgànics... són escalfats. De fet, bàsicament, un adob orgànic és fems escalfat per poder ser venut sota forma de com se diu això, de palets, de taps, de tacos. De...
2: Sí, sí, sí.
1: I, evidentment, costa més car. Ara crec que esperi, de moment esperi, perquè és un fet com un munt de pagesos. Vaig comandar a l'hivern per tenir preus baixos i tinc una mica d'estoc. Doncs, què volia dir? Jo el que esperi és que els adobs orgànics no pujaran tant com els altres.
2: Sí, el que ha pujat al mes és el mesut pels tractors.
0: Sí, n'havia parlat d'això també.
2: També ha pujat malament aquí al mes d'abril.
0: El gasoli agrícola.
2: Sí, el GNR. El gasoli no routier, com se diu a França. I això ha pujat malament i també, com el que dèiem, Filip, tot el que és els plàstics. Nosaltres ara anem a utilitzar per fer l'herba en verd aquí, per posar totes les bales d'herba sota un plàstic.
0: Sí.
2: I això també ha pujat d'un terç al preu. Aquí, i encara no sé si entendrem, si n'hi haurà per tothom.
0: Perquè també hi pot haver una penúria. Una...
2: Sí, una ruptura d'estoc.
0: Sí.
2: Sí, sí, això pot arribar.
1: Jo, per exemple, per l'hortalissa, faig un paillatge amb plàstic.
0: Ah, sí?
1: Sí. Bé, és un biodegradable...
0: Per mi un paillatge és... espai, però...
1: Ah, bé, sí, ara se passa ben bé, com diu, un cobert, si vols, posi sí. Un cobert de plàstic.
0: Mm.
1: D'un plàstic biodegradable, en teoria és fet a partir de blat d'indi i de restes de blat o d'ordi. Dic en teoria perquè cada cop que ho demani em diu, és bio, això és bio.
2: Ja t'han negat.
1: I vull els papers que me certifiquin a partir de què és fet. I un dia vaig tenir, venia de no sé on, del banc de Bordeus, i era fet amb les restes d'una, com se diu això, d'una fàbrica de papers. I
0: va bé.
1: Doncs, perfecte. És veritat que això se desfà fàcilment. I bé, pensa que me sembla que el desembre em vaig comandar 9 rotllos, encara no els tinc pas.
0: Mm.
1: En teoria arriben aquesta setmana.
0: I aquest, jo diria, material complementari, pots tenir un control per la certificació?
1: Bé, sí, no. És a dir que jo, en cultiu ecològic, ou pour poser, pour dire poser, je sais pas, je plastique non est bio et reste tout de chaud à partir du moment où on te le trec.
0: En quin moment?
1: I bé, un cop la collita és feta, un cop la collita és feta i que les plantes són mortes, treus això dels camps i ho tires.
0: Però això de manera legal, vols dir?
1: Sí, de manera legal.
2: Fa foc.
1: Cal pas cremar el plàstic.
2: No, però ara hi ha sistemes que venen... Ho vas portar al negociant que t'ho ha venut.
0: Sí.
2: Se torna a utilitzar. Sí, si el treus del camp net.
0: Hi ha un reciclatge.
2: Hi ha un reciclatge que se fa, tots aquests plàstics. Tot això és organitzat aquí a França per departament.
0: Mm. I tu, David, no ets amb jo,
2: no.
0: Però no ets gaire lluny. Suposo que et faltaria per ser amb jo.
2: Que em faltaria per ser bio? Potser... controlar encara més tot el que doni a menjar les bèsties.
0: Mm-hmm.
2: És això, tot el poc de cereal que doni a més de l'herba al bestiar a l'hivern. És això que encara és aquell pas que tenim de fer per endavant per poder ser bio un dia.
0: I el voldries fer o està bé? Perquè hi ha també aquesta certificació de Roser des Pyrénées que també no estem gaire lluny.
2: Del bio tampoc, però no, la Roser no és també una carn bio, però sí, no sem massa lluny de passar empresa, que també cal que el mercat també sigui bo. Mm. I també hi ha l'aspecte econòmic també que pot jugar el seu paper. Per acabar d'ajudar a ens convèncer de passar en bio. Semblaria que torni una mica més bé a tot el que és el bio el dia d'avui. Sembla que hi hagi que esperança. Hi hagi,
1: que torni a venir l'ajuda al manteniment de l'agricultura ecològica.
2: Sí,
0: perquè ha desaparegut?
1: Sí.
0: O ha baixat?
1: Ha desaparegut.
0: Ah, sí.
1: Completament.
0: Mm-hmm.
1: És a dir, que fa uns anys tots els pagesos bio tocaven els 5 primers anys una ajuda justament per passar d'agricultura convencional a agricultura ecològica, i després tocaven una ajuda cada any, evidentment menys important, per quedar en cultiu ecològic. I fa, bé, em sembla que d'ençà la darrera PAC, doncs fa 5 anys o 6 anys.
0: Política agrícola comuna.
1: Sí, PAC, exacte. Això existeix pas més.
0: Mm. I això doncs, fa...
1: No, bé, ho dic perquè hi ha, hi ha una mena de fantasma dins la població. Jo ho veig, per exemple, quan faig respostes o faig comentaris al Facebook, per exemple, hi ha gent que fantasma i que s'imaginen que hi ha pagesos que són, entre cometes, falsos pagesos que posarien 3 vaques a la muntanya i que tindria 50 o 60 mil euros. No, és pas així que funciona.
0: Mm.
1: Jo no dic pas que...
0: hi ha alguns que... No
1: dic pas que hi hagi que alguns són, diguem, borderline, però en general no.
0: No.
1: I jo m'agradaria tenir més diners. Jo tenir diners sense fer res m'aniria bé, que sí, David?
2: No, sí. No sé si existeix.
1: Tu sí, demanant un dia al xat GPT m'ha pas donat la resposta.
2: Potser la jubilació, no sé.
0: I això, aquesta desaparició de les ajudes, fa baixar el nombre de gent que es posen en bio o aquest... nombre de pagesos que són en bio és constant, està progressant? En sabeu d'algunes coses d'això?
1: Hi ha una progressió constant i feble. Jo crec que per que fa de la bio hi ha, i me sembla que és així, que ha de ser, cal que sigui així, perquè cal que la gent siguin convençuts. Si passes d'agricultura convencional a agricultura biològica, recap els sous?
2: Aquell que fa la producció ha de ser convençut o aquell que compra?
1: No, els dos. Els dos. Aquell que fa la producció que ha de ser convençut. No, entens greu. Entens greu.
2: La pregunta intel·ligent.
0: No, és que anar a fer la pregunta, però...
1: Cal que la persona sigui convençuda. Jo, que vols que te digui, vaig fer estudis, vaig pas fer estudis d'agricultura, vaig fer estudis en medi ambient, en ordenació del territori, i si hi ha coses que sé de toxicologia, de coses així, doncs ho deia ja els meus pares, mi home, deixa de fer això, canvia una mica, i efectivament mon pare sovint feia ben apolit el que feia, però quedava en cultiu convencional, i ho entenc, ho entenc perfectament. A un moment donat te dones que, per exemple, quan produï préssecs fas, no sé jo, 20 tones de préssec amb un hectare, tot just si te guanyes la vida, i en fas 21, comences a fer sous, i aquest petit percentatge, és a dir,
2: a més,
1: 5-10 préssecs més a cada arbre, i bé, és això que te fa el benefici. Doncs és difícil de dir, baixa els tractaments, canvia completament, i sabent que perdràs una mica de rendiment. Després hi ha aquesta filosofia, jo sé pas, jo per exemple, que m'agrada pas les punxades, puc pas entendre com hi ha gent que s'injecten heroïna a les venes, veus? Això ho puc pas entendre. I doncs poso pels meus camps, ho vaig fer i ara ho faig pas, i estic molt content de ser així, perquè al cap i a la fi, quan poses un deservant, poses, envies mort, envies un producte que mata tot.
2: Tota l'herba i tot el que va lligat amb això.

0: Tu parlem de rendibilitat. La rendibilitat, quan es tracta d'un ramat, com se gestiona? És a dir, que, perquè com treballes amb éssers vivents i animals? Sí. Són éssers vivents, també les plantes, però vull dir...
1: No és la mateixa cosa.
0: No és exactament la mateixa cosa.
2: En petits animals... es passa igual amb una vaca i amb un arbre.
0: Doncs a vegades cal potser matar una vaca, gestionar sí, els vedells i tot això, la rentabilitat
3: nosaltres el que intentem de fer és que cada any cada vaca tingui el seu vedell.
0: Sí, fins a quants això, anys això dura?
3: Això, la vida d'una vaca normalment és fins a 15, entre 15 i 20 anys
0: i
3: una vida normal,
0: pot tenir vedell a partir de quina?
3: De 3 anys.
0: De 3 anys,
3: a 3 anys, a la primera 36 parlem, mesos
0: parlem d'una vaca que la seva utilitat, perdó, sí. Aquest, pot xocar aquest mot, seria de 10 o 12 anys.
3: 10 o 12 anys, sí. Mm-hmm. És quan són el més jove, que són el més fort, les vaques. Però la rentabilitat per nosaltres és aquesta. Mirem que el ramat tothom tingui, totes les vaques tingui el llur vedell cada any. Si pot ser, és aquí que l'empresa se joga el paper de cada vaca, la que ja comença de no tenir un vedell cada any, si també no se desenvolupa com cal, és aquí que hi estem les que guardarem més temps.
0: I després la sacrifiqueu, la vaca?
3: La vaca, un cop hi havia un home aquí al Pla de Prada que em va dir: una dolenta vaca, tothom hi ha de fer la vida. o la venem a un altre, un veí, o se'n va amb la cooperativa, o potser també si porta un munt de muscle, l'acabem d'engreixar i la posem a la carn.
0: No hi ha entitats, associacions que recuperen els animals que normalment serien, sí, que la paraula que feu, que utilitzeu, és sacrificar, hauria de ser sacrificat per la carn o per altra cosa?
3: No, això aquí,
0: aquí no n'hi ha.
3: Som vist dins la premsa local que n'hi ha que se fan aquí a la Plana, sobretot pels cavalls, això sí. se juga més. Però per el bestiar de la Masia no en coneixi cap.
2: I tenir bessonades és positiu o negatiu?
3: Ah, i bé, dels dos.
2: Dels dos.
3: Sí, cada any en tinc. Cada any en surt una o altra en cada ramader, en cada ramat hi ha una vaca que fa bessonada una o altra, però sí, és positiu per la cota de la vaca, sí, però és més fèrtil i és més... I pel ramader és una mica més complicat perquè els vedells surten més petit i se desenvolupen no tant que quan és tot sol.
0: Bastant lentament.
3: Sí, una mica més lentament, però sobretot el naixement, un som més petit, petitet, i aquests primers dies són els cal cuidar una mica de més a prop.
0: El biberó?
3: No, perquè normalment els primers...
0: Que hi ha aquesta imatge?
3: Sí, això ho s'hem fet també, però els primers dies la vaca té prou llet per la mamà, els durs, fins a 3 setmanes, un mes, i hi ha pas cap problema. Empresa, normalment els mirem des de plaçar si hi ha un ramader que té una vaca que ha anat mal de badallar, o si se pot arribar a fer prendre una altra vaca. És amb paciència.
0: Felip, estem al temps de... canviem de tema, el temps d'esclarir. Abans n'hi havia molt, era una feina per la gent d'aquí, d'esclarir els presseguers.
2: Sí, i tant.
0: La tècnica quina és?
2: Ja, som tingut temps, som tingut por que me parlis del temps de les sirenes.
3: Jo també.
2: M'has parat
3: aquesta.
2: Ara tindrà la pregunta de sirenes. No, per esclarir presseguers i abricoters és fàcil i al mateix temps
3: és tècnic.
2: Doncs és fàcil perquè simplement cal treure petita fruita d'una branca. Quin és l'objectiu? Deixar-ne menys perquè creixin millor i que tingui una mida suficient per ser venuda, comercialitzable. I cal també fer, com dir-ho, llegir-ho, de tenir una mica de lectura de l'arbre, de saber si aquesta branca serà prou forta per aguantar 3 préssecs, o 2, o 4, o 5, o cap. I és això que és una mica difícil. Doncs intentem donar criteris, però sovint costa de fer entendre al personal. Doncs què faig? O què fèiem? A l'hivern agafem un arbre i ens dèiem, aquesta varietat és en primerenca, deixem 80 mixtes, 80 petites branques, torris de l'any precedent. Doncs en tens 80 i a cada mixt deixes 3 o 4 fruites. Doncs multipliques 80 per 3, tens el nombre de fruites i te dius al mes de febrer, te diu, pava,
0: tindré una bona recolta.
2: Tindré una bona collita, encara que sigui rec a 50 cèntims al quilo, canviem el tractor o anem de vacances unes
3: setmanes. Ha pas escoltat a Teresa, que li deia que tenia tort.
2: I després ven la primavera de tot. I ja te dones que, com enguany amb els abricots, per exemple, que hi ha hagut poca flu.
0: Què els hi passa als abricots?
2: Que bé, poca flu, hi ha pas hagut prou temps fred aquest hivern.
3: Ha plogut
2: just al moment on florien. I doncs, al febrer t'imagines que tindràs, com l'altura del Bernet, els sous com la pluja dins la potxa me cauran, i t'adones que, que és pas així. I que, de fet, la pol·linització, si comparem els mamífers, la pol·linització és la reproducció.
0: Sí.
2: Doncs funciona pas cada cop. Vull dir que si vols tenir fill cal intentar. Pas igual s'ho pensi amb les vaques,
3: el toro
2: si afany, si no hi ha pas un bedell, cada vaca té pas un bedell, i bé, cada flor fa pas un préssec, ni un abricot, ni una poma, de vegades sí i d'altres vegades no, cal que hi hagi bones condicions.
0: I doncs què els hi ha passat als abricoters d'aquest any?
2: I bé, què els hi va passar? Falta de pluja, falta de temps fred a l'hivern, i pluja al moment on florien. I això fa que sovint, a mi m'ha passat a un camp ple de flors, content, fa ben guany, tindrem una collita d'abricots, veieu que fins i tot jo vaig dir al meu obrer, escolta, veieu que caldrà tallar una mica més, perquè, i el dia que me deia, bom, a veure, anem a veure aquests abricoters, i mi, on són els abricots? On són? La majoria de les flors havien caigut. Encara que siguin pol·linitzades, tenies petits abricots grossos com una avellana i d'altres grossos que com... vas jugar a la punta d'un bic, veus?
0: Per què s'aclareix els presseguers i els altres arbres no?
2: Sí, tots.
0: Sí, tots. I els cirerers?
2: Els cirerers també
3: se pot fer.
2: També, perquè abans, parlant dels cirerers, abans tothom menjava cireres tal com eren.
3: Petites
2: i ara
3: grosses.
2: Cal que siguin més grosses. Doncs cal, la recerca en agricultura ha anat cap a cireres més, cercar varietats de cireres que siguin més grosses, i la gent, com a mínim els supermercats, són més contents.
3: Que totes les varietats que siguin pomes o peres, totes s'esclareixen mateix. Sí, també és feina, també.
2: Ah, sí.
3: Si no, la poma resta més petita.
0: I per què, ara parlem pas dels teus cirerers?
3: No.
0: En tens dos o tres? Jo en tinc un. Per què me fa cireres un any sí i un any no?
2: Perquè esclareixes pas.
0: Molt bé.
3: Sí.
0: Doncs aquí podem parar les millors.
3: Sí, tenen la resposta.
2: Escolta, justament comparàvem la, pol·linització amb la, és la reproducció.
3: Se cansa un any.
2: Exactament. Si bé, una dona que té un o dos mainatges tindrà pas el mateix cos que la mateixa dona que si en té 10 o 12. Doncs, i fas fer cireres al teu cirerer i en ori un any, l'any següent se calmarà. Cal dir també que cada cop que hi ha una fruita, la fruita envia un petit hormona al, a l'arbre, dient, estic aquí, estic aquí. I en general, pels cirerers ho sé pas, però pels presseguers i abricoters és al juny, sovint, que se fa el que se diu l'inducció floral. És a dir, que les branques que creixen reben aquesta hormona. I se diuen, ui, ui, hi ha un munt de fruita, doncs cal fer fulla. Cal fer branc. Donc, tots els ulls nous, en comptes de fer flors, fan
3: fulla.
2: Fan fulla. Veus? És per això que si treues fruita, l'any següent tindràs ulls que faran flors i d'altres que faran llenya.
0: Molt bé, és molt, molt precís i en sabem cada punt agrícola en sabem més. David Muntanya, Felip Durandeu, moltes gràcies per la vostra col·laboració sempre simpàtica i enriquidora. Fins una altra.
3: Fins una altra.
2: Adéu.
4: És el Punt Agrícola, l'actualitat pagesa del Conflent, amb Felip Durandeu i David Muntanya.

Potser algun dia creixerem a la claror del gran amor que ens falta. Potser. Potser algun dia oblidarem el matí fosc d'ahir, la nit malalta.

Potser. Potser algun dia ens enriurem d'aquesta mort tan curt que el temps es menja. Potser. Potser algun dia ens enriurem de fer l'amor de dilluns a diumenge.

Potser. Potser algun dia escardarem el nostre gruixut mur d'estupidesa. Potser. Potser algun dia trobarem la clau de volta de tanta ceguesa.

fos un gran amic. Passo de llarg, no m'agrada ser el que em faig i ser el que em dic. Si les coses no

0: Potser encara segueixes volant. Potser encara no vols fer-te gran.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

El club disposa, pels clients més sofisticats, de la sala Francesc Pujols, zona chill-out, on hom pot prendre una ratafia o bé fer-hi un tast de canapés amb essència de bolet del dimoni. Hom, a més d'intentar seduir sense èxit la noia de la barra, hi sol recitar els clàssics, explicar sopes de duro, practicar free jazz amb reclams de xeremies eivissenques, i no cal dir-ho,

De la mateixa manera i d'acord amb els graus de comparació esmentats, podem dir la reina és bona i bella. Per això aquesta paraula fa resplendir la forma de la bellesa sobre les altres paraules. Basant-se en aquesta comparació, algú podria dir la reina és bella i no bona. Però això seria

Per tant, cal dir la reina és més vella que la donzella. Però no, la reina és més vella que la serventa. Dir, però, la reina i la serventa són molt velles no és parlar vellament. Això mateix val encara per a la comparació entre un nom i un verb, un adverbi o un

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: El TEC 88.2.

quan no et quedis ja misèria a la bèstia per fer-nos mal, ni la mala pell que t'aguanta quan ens embrutes els camps, quan se t'estronqui la ràbia amb què has mort els olivars, les vinyes i les pinedes que enverdien els rodals. S'acabarà la misèria de voler-ho vendre tot, de guanyar diners com sigui, tot per fer com si no fos, que venim d'altres misèries, per tu sí però per mi no, temps d'anxoves i arengades, de rondalles i cançons. Tornarem a tenir barques, enamorarem de nou tots els qui vinguin a veure'ns, que vindran en so d'amor, floriran davant les cases i tot l'any faran olor, crispins i roses gitanes, pensaments de tots

i quan ja no et quedin urpes per esgarrapar la mar i per fer malbé la terra que els teus fills no heretaran, ai, el bocí que ens en queda i que ara vols esgarrar per aquest joc de pilota que saps prou que ens ve molt gran. Llauraràs les vinyes mortes que has sembrades de grisó, com ja Déu, com els teus pares, llauraràs de sol a sol perquè torni a cada casa una mica de consol. Quatre figues seran massa perquè fem festa major. Quan aquest merder s'acabi, tornarà a ser carnaval. Carnestoltes farà voltes, tu ben fart t'amagaràs. I on collirem coses bones, colliran tots els teus mals. Ai, camins de fora vila, que ningú no sap trobar.

I quan paris de vomitar-nos, mala bèstia, la teva gró, ai, la mala pell que t'aguanta tanta ràbia i tan mal cor, ens espera una feinada, però per tu hi haurà el pitjor. Mai no és tard, val més que hi pensis i en repensis la cançó.

I make music for my people.

blava, blava, si el ponent besava l'aigua, l'aigua, l'aigua. Rosa, verda, malva, quan ja el sol no escalfa, l'aigua, l'aigua, l'aigua. Fosca, fosca, fosca,

0: morgue ou l'hôpital.
1: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.

mà i embogeix els qui amb la lluna naveguen els seus paranys i no se salva del dany qui del seu cant no s'allunya.

que no cobri el botiguer, que el sastre no prengui mides, que caiguin de les vestides els paletes i els pintors, que s'aturin els putors.

veritat. Res no és prohibit ni pecat quan la tarongina vola. No hi ha casa, no hi ha escola, platja, marge ni penyal on no deixi rastre el mal del flor.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Et mires en el mirall, buscant formes rares que jo no sé.